0: 3CAT Info.
1: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. D'aquí una estona, cap a 3:15, el Papa Lleó XIV donarà per acabada la visita oficial a Catalunya i marxarà cap a les Illes Canàries. De fet, les autoritats ja l'estan esperant a l'aeroport del Prat. Allà té previst fer diversos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida. Primer farà una parada a les Palmes de Gran Canària, on es trobarà amb autoritats polítiques i eclesiàstiques. A la tarda farà una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària, on s'esperen uns 40.000 fidels, i demà anirà a Tenerife, on es trobarà amb entitats d'acollida i també immigrants abans de tornar a emprendre el viatge cap a Roma. La Sagrada Família ja té venit a la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el Pontífex va oficiar la missa i la benedicció de la torre i va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones van participar a l'acte, que es va tancar amb un espectacle, d'il·luminació i drons que va dibuixar al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té des d'avui un nou punt de llum a 172 metres d'altura. Ens ho explica la Gemma Bonet.
2: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. A la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre, que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesús Crist i coronada per la creu.
2: El Papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
4: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
2: A la missa, a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
5: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
1: Doncs, a més de les principals autoritats polítiques, institucionals i eclesiàstiques del país, milers de feligresos van seguir la missa i la benedicció de la torre des de les pantalles gegants que es van habilitar al peu del temple. Bé, hi va haver polèmica al final de l'acte de la Sagrada Família. Cantaires de diverses corals que van participar a la missa van denunciar que se'ls ha expulsat de la basílica i no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire a 3CAT Info.
6: Han començat ja a córrer la veu, a requisar i a dinsa de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia afegida, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
1: Aquesta cantaire va explicar que els van treure pel carrer Mallorca i que els van tenir tancats allà, envoltats per la policia. La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial. I prèviament a la visita de Montserrat, el pontífex, que no va fer cap referència als abusos sexuals, va venerar la Moreneta i va escoltar l'escolania interpretar el Virolai. Allà el van rebre i el van seguir 8.000 fidels. Montserrat Natia d'ell.
7: Màxima emoció dels fidels que han estat hores sota el sol esperant veure en directe el Papa. Han matinat, però finalment l'han pogut veure de prop.
8: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el Papa, pues, parlés en català.
9: Meravellós, genial, adoro este Papa.

0: Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
1: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la Xitan de prop, pues, molta il·lusió.
2: Fidels vinguts d'arreu que s'han protegit del sol amb gorres, paraigües i banderes i que han rebut el pontífex amb aplaudiments i missatges de suport.
3: 8 i 9 minuts.
4: 3CAT Info.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta mateixa tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. El crim d'ahir al matí sorprèn perquè va ser al cèntric carrer Balmes i a més ha tocat una comissaria de la policia espanyola. L'agressor a cara descoberta va disparar la víctima a boca de que no hi va fugir. El crim va ser enregistrat per les càmeres de seguretat a l'exterior de la comissaria. L'autor del crim va fugir cap al barri de Gràcia i va deixar abandonada l'arma del crim sota d'una marquesina d'una parada d'autobusos. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior ha vinculat el cas a la lluita de banders criminals, declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
3: La deia és la sisena víctima mortal per un tiroteig a Catalunya aquest any, la segona en només 4 dies. De la crònica internacional parlem un dia més de l'Iran, que assegura que torna a tancar completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert per a totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. Anem a Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
7: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
6: Late at night with no lights. Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
3: La inflació es dispara als Estats Units arran de la guerra a l'Iran i suma un nou mal de cap per a Donald Trump. Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que l'abril. És la data més elevada en 3 anys. Un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran, com dèiem, del conflicte a l'Orient Mitjà i els problemes de navegació a l'estret d'Hormuz. El president nord-americà és víctima d'un efecte boomerang per culpa de la guerra que ell mateix va iniciar. Trump volia una rebaixa dels tipus d'interès per estimular l'economia i ha pressionat reiteradament la Reserva Federal perquè l'aprovés. Fins i tot va promoure la candidatura del nou president de la Fed, Kevin Warsh, amb aquesta idea. La propera reunió de la FED és dimecres que ve, però amb la inflació disparada es fa difícil que s'aprovi una rebaixa que aniria en contra de la lògica de la política monetària. I mentrestant, el Banc Central Europeu el que farà avui és apujar els tipus d'interès. Segons els experts, després d'un temps a l'expectativa, l'organisme ja no esperarà més a reaccionar davant l'increment de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà. Els preus s'han encarit a un ritme del 3% o més als últims mesos a la zona euro, lluny del 2% que té com objectiu el BCE, i per això està previst que incrementi els tipus en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. Serà la primera pujada en gairebé 3 anys després de les que va fer arran de la guerra d'Ucraïna. Elisabet Ruiz Dotras és professora de Finances de la UOC.
8: L'inflació no s'està controlant en els nivells de que el Banc Central li agradaria, i de fet ja en l'última reunió, malgrat hi va haver-hi un acord entre tothom de que els tipus d'interès es mantindrien, sí que es va discutir molt i ja es va apuntar de si continuem així, doncs s'ha de pujar els tipus d'interès perquè, si no, la inflació al final es descontrolarà.
3: El dilema és que l'augment de tipus pot comportar un alentiment del consum i, per tant, de l'economia, i a Europa hi ha països on el creixement és moderat. De fet, el conjunt de la zona euro va entrar en terreny negatiu el primer trimestre. Per tot plegat, els experts es mostren dividits sobre si hi haurà o no més pujades i a quin ritme. Montserrat Guillén està Castany, catedràtica d'Economia de la UB, creu que el BCE té marge per a més increments, però que serà prudent i esperarà veure quins efectes té el d'avui.
4: El Banc Central deixarà la porta oberta a una nova pujada de tipus i hem de prestar atenció en com veu aquestes perspectives, que sempre estan una mica a expenses de quines siguin les dates que es vagin rebent sobre mercat de treball, sobre evolució general de l'activitat econòmica que no es debiliti i sobre la inflació subjacent que l'estan monitoritzant molt.
3: La decisió d'avui del BCE tindrà un impacte en les hipoteques. L'Euribor ja fa temps que dona per descomptat l'augment i en els últims mesos ha anat repuntant i encara en les quotes.
9: Tresca Info. Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
12: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Tresca Info.
3: Un quart a 9 del matí, moment per repassar la situació del trànsit i la previsió del temps. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem circulació molt complicada a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha cua de Sant Adrià a Ciutat Vella, sentit Llobregat. Les sortides 21 i 22 estan tallades. Aturades també de zona franca Ciutat Vella, sentit Besòs. En aquesta direcció està tallada la sortida 21. Molta densitat també a la ronda de dalt des de Trinitat en sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. A la resta de carreteres les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot a les principals entrades de Barcelona, i pel que fa al transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, els trens de les línies R5 i R50 circulen amb retards de fins a 5 minuts per l'atropellament d'un senglar entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet.
9: El temps.
3: Amb l'Enric Agut.
14: Durant les últimes hores hem tingut algun ruixat cap a comarques de Barcelona, el Maresme, el Vallès, també el Baix Llobregat, alguna gota també del Barcelonès, a Osona. Són núvols que s'han format i que han descarregat fins a 3 litres gairebé a Montserrat, 2 litres a Can Toni Gros, a Osona, també a Montesquieu, a Osona, 1 litre. A dècimes a Sant Pere de Ribes, també a Sabadell, a Castellbisbal o a Vilanova i la Geltrú. Bé, tot això ha d'anar marxant i el dia quedarà tranquil. A la tarda amb alguns intervals de núvols que es formaran també al Pirineu i al Prepirineu, però en principi el temps ha d'aguantar. Si cau algun ruixat, doncs seria molt, molt, molt puntual, però bé, en principi no se n'esperen. I la temperatura, avui més alta, avui es recupera, les màximes poden arribar on s'enfili més als 31-32. A la costa, valors al voltant dels 26-27 o 28, amb sensació d'humitat, deixar fogó. Bufarà marinades, però quedarà tramuntana residual al nord de l'Empordà. I els propers dies la temperatura puja, demà s'enfila i pujarà una mica més, i més encara dissabte i diumenge. Diumenge, alguna màxima podria arribar als 38 a les zones més escalfades del país, cap a Ponent.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: Més coses avui, ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de proves serà el de llengua catalana i literatura i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 1936 o la restauració a partir del 1875. Els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es van preveure al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat, sense topall de mensualitats. I en el cas dels més grans, de 54 anys, hi haurà un pla de rendes a millors condicions per als qui tenen més de 55, segons ha explicat aquesta emissora Juan Carlos Yepes de la UGT.
15: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
3: L'acord es va aconseguir a l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores. La mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona, ingressat inicialment a l'Hospital Vall d'Hebron, s'està ben plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, mai va parlar de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen, de només un mes de vida, fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus, indicis d'una possible agressió sexual. El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat, però amb mesures cautelars, i el nadó està sota tutela de la Generalitat i viu amb una família d'acollida.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
17: Que el llenguatge és trampós, calla qui escata, que el treball és forçós, es castiga qui escapa.
3: La nova temporada de l'Auditori de Girona proposa una variada programació amb noms com el baríton Ludovic Teiser, Remei de Calafresca, la Ludwig Bank o Salvador Sobral. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
18: Amb el lema On viu la música, l'Auditori de Girona programa una cinquantena de propostes artístiques de setembre a juliol que combinen grans noms i la descoberta, l'avantguarda i la tradició. La música clàssica estarà representada en noms com la soprano Serena Sáez o Sondra Radvanovsky, la formació de cambra Quartet Casals o l'Orquestra Sinfònica de Barcelona. En l'àmbit de músiques modernes destaquen noms com Rodrigo Cuevas, Yeray Cortés o el duet entre la cantant portuguesa Lina i el pianista Marco Mezquida. Tampoc hi faltarà l'escena musical catalana amb Marc Pujol, Els Catarres o Alosa, entre altres, i propostes familiars com la del Pot Petit.
3: Avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, de plena transició. El periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen al llibre Black and Cat la història d'una actuació convulsa. Marc Ruiz.
19: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Guy Mercader al mateix lloc on 10 anys abans ho havien fet els Beatles. Però les circumstàncies havien canviat molt. L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
20: Hi ha un pols entre un antic règim que agonitzava però no del tot i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert d'alguna manera era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
19: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals van veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental. Novell explica que la policia va reprimir els fans que intentaven seguir el concert des de fora o que s'intentaven colar.
20: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues, i tot algunes van entrar els agents dins de la Monumental, van colpejar a gent que estava dins, gent que estava fora, i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
19: El moment també és tens per als Rolling Stones, que intentaven decidir cap on anaven.
20: El guitarrista els ha plegat, el Mick Jagger va plegar, proven diferents guitarristes, finalment els que han romputs. És un moment d'incertesa musical també.
19: El llibre és ple de crítiques de l'època. La premsa especialitzada del Regne Unit va enfonsar el disc que presentaven, Black and Blue, i també la gira. La revista britànica Enemy el descrivia com una decepció de proporcions gegantines. El repertori estava molt bé, incloia èxits com Honky Tonk Women, Hey Negrita, Angie, You Can't Always Get What You Want, It's Only Rock and Roll and I Like It, Rangsuga o Jumping Jack Flash, entre d'altres. Però no va agradar la proposta d'uns Rolling Stones que miraven de reinventar-se i de trobar el seu lloc en un món musical en què grans bandes de rock com Led Zeppelin vivien el seu declivi mentre naixia el punk amb grups com The Clash, Sex Pistols o Ramones.
20: El rock, com s'entenia aleshores, estava en un cert descrèdit. No era la música que ajudava a canviar les coses, sinó que no era més que un espectacle d'oci.
19: I a Catalunya també va arribar aquesta decepció. Això suma't al fet que Gai Mercader va haver de canviar la ubicació del concert i a pujar el preu de les entrades a 900 pessetes, molt car per l'època, va generar molt de rebuig a la premsa generalista.
3: Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. És doctor en filosofia i llicenciat en Història de l'Art i fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015, quan era el cap de col·leccions, arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat. Ell era el responsable de l'exposició. El jurat que l'ha escollit per unanimitat per agafar les regnes del MACBA destaca la solidesa del projecte que ha presentat, la coherència i el rigor de la seva trajectòria professional. El procés que ha portat al seu nomenament està envoltat per l'ombra de la polèmica perquè diverses associacions culturals i el mateix comitè d'empresa del MACBA havien denunciat que les bases eren poc transparents.
0: Esport.
3: Eudald Serra, bon dia.
21: Bon dia. Aquest vespre comença a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el primer partit que disputaran a partir de les 9 del vespre les seleccions de Mèxic i Sud-àfrica. Abans, a 8:15, es farà la cerimònia inaugural. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
22: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de futbol que un Mundial en casa.
21: Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. La selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. El director tècnic de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, s'ha referit a la lesió de Lamine Yamal i al seu retorn.
23: I al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
0: 3CAT Info.
21: En bàsquet, el Joventut va perdre ahir al vespre el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB, la pista del València, per només un punt de diferència, 118-117, i després d'una pròrroga. Tot i la derrota, l'ale hongarès Adam Hanga destaca el gran partit fet pels badalonins.
24: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también.
21: Ricky Rubio va tornar a ser el jugador més destacat dels badalonins amb 22 punts i 11 assistències. Al segon partit d'aquesta sèrie jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, el Barça afrontarà avui el segon partit de l'altra semifinal davant el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el base blaugrana Juan i Marcos avisa del perill dels canaris.
25: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
21: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i 3CAT. Mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol, al guanyar aquesta matinada els Spurs de San Antonio 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més important de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge.
0: 3CAT Info.
21: Tornant al futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Mentrestant, el Madrid encara no ha anunciat el retorn de José Mourinho com a tècnic blanc per la temporada vinent. Tot i això, Mourinho va fer un comunicat acomiadant-se ja del Benfica, equip que ha entrenat la temporada passada. I el play-off d'ascens a la primera divisió, el Màlaga es va classificar ahir al vespre per la final en què s'enfrontarà l'Almeria, després d'eliminar ahir el Las Palmas a l'empatar a 1 al partit de tornada. A l'anada, els andalusos havien guanyat per 0-1. El Sant Andreu i el Mataró van quedar ahir eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo que es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal en la tanda de penals davant el Ferencváros hongarès després que el partit acabés amb empat a 11. Sentim Elena Ruiz, jugadora del Sant Andreu.
1: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant el partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
21: D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos per 12-14. En parla la jugadora mataronina Clara Cambrai.
2: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament a l'atac, al final hem fet 12 gols. Sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, i això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota, hem de mirar què ha passat.
21: I mentrestant, avui comença la final a 4 de la Champions masculina, també a Malta. L'Atlètic Barceloneta jugarà la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda. L'altra la jugaran el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. I en handbol, el Barça viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals.

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit, Clàudia.
1: Doncs a aquesta hora segueix la circulació molt complicada a les rondes de Barcelona. Hi ha cua de Santa Coloma, Ciutat Vella, sentit Llobregat, i de Zona Franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. Ara ja s'han obert les sortides 21 i 22 que estaven tancades. S'espera, doncs, que el trànsit es vagi normalitzant. Molta densitat també a la ronda de dalt, des de Trinitat fins a Pedralba, sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat per un accident. I atenció també, per un accident hi ha cua a la C32 a Alella en sentit Barcelona. Aquí hi ha un carril tallat.
0: L'avió amb el papalló 14 està a punt d'enlairar 7 de l'aeroport del Prat. De fet, el Pontífex és ja dins de l'avió i ja està molt a prop de la pista. El Pontífex marxa cap a les Canàries després de tancar la visita a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, seguida per 8.000 persones des de la Basílica. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. I l'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units d'aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Tot això us ho hem destacat la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que hi ha hagut una altra nit de protestes anti-immigració instigades per l'extrema dreta a Irlanda del Nord. La policia ha utilitzat canons d'aigua per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. L'expresident valencià Carlos Mazón va demanar als seus consellers el dia de la dana que aboquessin molta informació per transmetre la sensació que estaven alerta. És un missatge de WhatsApp al grup de l'equip de govern i que qui era el número 2 del govern s'ha compromès a portar a la jutge que investigui la gestió de la tragèdia. Parlarem també del començament del Mundial de Futbol, que dispara les vendes de televisors. És un fenomen que repeteix davant les principals cites esportives cada dos anys. En esports, Eudal, aquest vespre comença el Mundial de Futbol, com dèiem, amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica.
2: Aquesta Copa del Món és la més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i un total de 104 partits, i se celebra en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà.
0: Matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, amb alguns plogims matinals durant la resta del dia. El temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Dos quarts de nou i tres minuts, l'avió que porta el Papa Lleó XIV està a punt d'enlairar-se de l'aeroport del Prat en direcció a les Illes Canàries, punt final del viatge oficial. Allà té previst diversos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida. Primer farà una parada a Les Palmes de Gran Canària, on es trobarà amb autoritats polítiques i eclesiàstiques. A la tarda farà una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària, on s'esperen uns 40.000 fidels, i de manera a Tenerife, on es trobarà amb entitats d'acollida i també immigrants abans de tornar cap a Roma, cap a casa. Doncs bé, ahir en l'últim acte el Papa va venir a la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Va ser l'acte principal de la visita de Lleó XIV a Catalunya, en què hi van participar unes 8.000 persones. Una inauguració que es va tancar amb un muntatge espectacular que va culminar quan desenes de drons de colors van formar la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra. I es va formar la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV va venir la torre més alta del temple amb aquestes paraules:
3: inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesus Crist i coronada per la creu.
0: El Papa va inaugurar la torre de 172 metres d'alçada després d'una missa solemne en memòria de Gaudí el mateix dia en què feia 100 anys que va morir l'arquitecte. A l'homilia, el Papa va insistir en el seu missatge pacifista i de rebuig a la hipocresia.
4: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. El crim d'ahir al matí sorprèn perquè va ser al cèntric carrer de Balmes i a tocar d'una comissaria de la policia espanyola. L'agressor, a cara descoberta, va disparar la víctima a boca de que no hi va fugir. El crim va ser enregistrat per les càmeres de seguretat de l'exterior de la comissaria. L'autor del crim va fugir cap al barri de Gràcia i va deixar abandonada l'arma del crim en una parada d'autobús sota la marquesina. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera Parlon ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: La d'ahir és la sisena víctima mortal per un tiroteig a Catalunya aquest any, la segona en només 4 dies. Passen 6 minuts de 8:45 del matí, sortim a l'exterior. L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs per segon dia consecutiu i posen en risc la treva fràgil tècnicament en vigor des de l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. L'Iran ha avisat que dispararà contra qualsevol vaixell que intenti passar per l'estret d'Hormuz. Washington nega que aquest enclavament estratègic pel comerç mundial de gas i petroli estigui completament tancat i Trump ha amenaçat amb més atacs contra l'Iran si el règim no accepta aviat un acord de pau. Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
7: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
6: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
0: Segona nit al Darulj a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones. La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que insta la violència i la justícia va decretar presó provisional per al refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'hospital. Londres, Quim Olivares.
8: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
9: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
8: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la...

0: Presidenta Susana Camarero s'ha compromès a aportar a la investigació. En la declaració, com a testimoni, també ha admès que no sabia què era el SECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. Camarero ha entrat als jutjats esquivant les protestes dels familiars de víctimes que reclamen que la justícia la investigui. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals.
1: Esta senyora, que no ha tenido la valentía de entrar por la puerta, ni ha querido mirarnos a la cara, abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias.
0: La defensa de Carlos Mazón, que ara és part en la causa, no ha desvelat si l'expresident facilitarà els seus missatges de WhatsApp. L'advocat Ignacio Galli espera analitzar primer tota la documentació.
2: Y hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera del estudio.
0: També necessiten més temps, ha afirmat, per estudiar si presenten cap recurs sobre la instrucció que porta la jutge de Catarroja.
3: Vox i Aliança creixen a Catalunya pel vot antiimmigració i no pas per altres factors com l'espanyolisme. És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que també apunta que els votants trien l'un o l'altre en funció de si se senten més espanyols o més catalans. Pilar García.
4: Segons Javier Martínez Cantó, autor de l'estudi, les dues formacions tenen les característiques pròpies de l'extrema dreta i el que fa que els ciutadans puguin triar entre l'una o l'altra és el sentiment nacional.
5: Si el teu sentiment nacional és català, és més probable que es derivi en un vot cap a Aliança. Si el teu sentiment nacional és 50-50 o més espanyol, és més probable que es derivi en un vot cap a Vox. Però el primer punt és que et preocupi la immigració.
4: Segons l'estudi, els votants de Junts, però també d'Esquerra, agafen la papereta d'Aliança si la immigració se situa com la principal preocupació d'aquests ciutadans.
3: La venda de televisors es dispara pel Mundial de Futbol, que comença avui. Joan Carles Calvet, president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, diu que és l'habitual en qualsevol cita esportiva global.
6: Sempre que hi ha una venda d'aquests, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra tota la vida.
3: Els experts en consum aconsellen als clients que retinguin preus recents i els comparin, sobretot per evitar els preus dinàmics, un mètode en augment en el comerç per internet. Esther Lorentes, advocada experta en dret de consum.
7: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
3: Malgrat l'augment, el Gremi de Comerciants assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè al cap de l'any la facturació acaba sent similar a la dels altres exercicis. Aquests esdeveniments, això sí, confirmen la tendència pels televisors cada cop més grans de com a mínim 55 polzades perquè els avenços tecnològics també els han fet més assequibles. I arrenca la 37a trobada empresarial al Pirineu, aquest any centrada, com no podia ser d'una altra manera, en les incerteses geopolítiques i econòmiques i en com les empreses del territori s'hi poden adaptar a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate.
8: Una trobada que reuneix uns 900 empresaris, la majoria de Lleida i el Pirineu, i que aquest any vol reflexionar sobre el complex context mundial per donar més seguretat a les empreses. Montse Pujol s'estrena aquest any com a presidenta de la trobada.
9: Estem en un moment on la geopolítica està complicada, on hi ha un món en transformació. De tot, això dona que els empresaris, que sempre necessitem certeses per poder tirar endavant les nostres empreses, per fer els nostres plans estratègics, estiguem en un moment que no sabem, no?, una miqueta cap on anar.
8: Hi haurà una dotzena de taules rodones i debats amb noms com el president de la Generalitat, Salvador Illa, els exvicepresidents de la Comissió Europea, Josep Borrell i Margaritis Esquinas, o l'exprimer ministre italià, Matteo Renzi, a més de dirigents de multinacionals com Ipra, Naturhaus o Tendam.
9: Portem gent, doncs, de l'àmbit geopolític, de l'àmbit econòmic, experts que ens donen els seus punts de vista, però també portem gent d'empresa, empreses molt més grosses que les nostres, molt més internacionalitzades, i empreses de dimensions més locals, que són més de Lleida, i així tenim diferents punts de vista per donar eines a l'empresari per a que pugui saber una mica cap on tirar.
8: Entre les novetats hi ha l'avançament dels horaris. Els actes comencen avui al matí i es tanquen demà al migdia. També hi haurà més espais de reunions i connexió entre els assistents.
10: 3CAT Info.
3: L'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comèdie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les Criades, de Jean Genet. La representació inaugural serà el 17 de setembre al Teatre de l'Ateneu de París. Després l'obra passarà a representar

0: Mercè a la sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per la institució. Portacelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comèdia Francesa és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
0: El muntatge que es veurà a París tindrà un equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comèdia Francesa. Doncs així arribem a 3:15 del matí. I actualitzem les dades del transport públic i també de la situació a les carreteres del nostre país. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Sí, a aquesta hora segueix la circulació complicada a les rondes de Barcelona i a cua a la ronda litoral de Santa Coloma, Ciutat Vella, en sentit Llobregat, i de Zona Franca, Ciutat Vella, en sentit Besòs. Molta densitat també a la ronda de dalt des de Trinitat fins a Pedralbes, en sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat perquè hi ha hagut un accident. Retencions intermitents en sentit Barcelona, també a la B23 de Molins de Rei a Esplugues, a la 2 de Pallejà a Sant Joan d'Espí, a la C58 a Montcada, en aquest cas sentit Sabadell, i també a la C32 a Alella en sentit Barcelona. Recordem que aquí també hi ha hagut un accident i encara hi ha una mica de densitat. Pel que fa al transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, recordem que els trens de les línies R5 i R50 circulen amb retards d'uns 5 minuts per l'atropellament d'un senglar.
0: El temps. Enric Agut.
3: Fins a mig matí encara pot caure algun ruixat molt puntual entre la Selva, Maresme, també el Vallès Oriental, però els núvols es van trencant. Hem tingut alguns plogims a comarques de Barcelona que han deixat, i també a la Selva, que han deixat, com a tot estirar, valors de 2,5 litres, 3 litres en alguns indrets. Per exemple, a Montserrat, també 2 litres a Can Toni Gros, a Osona, també la mateixa comarca, a Montesquiu, 1 litre, i gairebé 1 litre a Sant Pere de Ribes, o mig a Sabadell. Al migdia a la tarda, més sol, alguns intervals de núvols a comarques entre Girona, nord de Barcelona i Pirineu Oriental, i la temperatura que avui puja algun grau més, la temperatura avui puja, i per exemple, per posar xifres, Lleida pot arribar als 31 o 32 graus, Tortosa 31, Tarragona 27, també Barcelona o Girona al voltant dels 27-28, al Pirineu valors de 23 a moltes de les poblacions, Viella a les portes dels 20. Aquest divendres la temperatura encara pujarà més, i a cap de setmana serà ben càlid, la temperatura s'enfilarà més.
0: Catalunya al dia. Els familiars d'un noi de 23 anys que va morir en fa 2 quan treballava dins l'aigua a la platja de Begur, al Baix Empordà, denuncien la paràlisi judicial del cas. S'han concentrat davant dels jutjats per reclamar que se'l citi a declarar, que citi a declarar els responsables del club nàutic. La bisbal d'Empordà, Carla Saló.
4: Al noi li van encomanar la feina de fixar unes boies a la platja de Sarriera el maig del 2024. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, destaca un informe d'inspecció de treball que deixa palès que aquest jove era mariner de terra, no tenia cap formació per bucejar i, per tant, no podia fer aquest treball.
5: El informe es demoledor, dice que Mar estaba haciendo un trabajo que no le correspondía, que tenía que hacerlo un buzo profesional con título de buceo profesional, que es un trabajo que tiene que hacer 5 profesionales al mismo tiempo, y esto no se cumplía. Es demoledor también porque no era la primera vez que ocurría. En el informe se recoge testimonios de otros compañeros de otros años.
4: La mare, Marta Cabaño, exigeix justícia.
6: No han pres declaració a cap dels supuestament responsables, no donen la cara, aquí està tot aturat, i volem respostes, i volem que s'investigui, i volem saber la veritat. Volem justícia per en Marc. El meu fill tenia 23 anys i estava sota de l'aigua i ningú el va poder ajudar. I això no és normal, treballant. Va deixar la vida per la feina, va donar la seva vida per la feina. I no és normal, no. Aquí ha d'haver-hi responsabilitat d'algú.
4: Una 50ena de persones, entre familiars i amics del noi que va morir, es van concentrar ahir dimecres davant del jutjat de la Bisbal d'Empordà, que porta el cas, per denunciar la lentitud del procés.
0: L'alcalde de Salou, el tarragonès, reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el top mental límit dels dos municipis. L'enfrontament entre els dos ajuntaments per la lluita contra la venda il·legal torne a revifar les portes de l'estiu. Tarragona, Ricard Boigues.
7: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha aprofitat l'última junta de seguretat local per reclamar a Cambrils que faci alguna cosa per treure els venedors il·legals del passeig que limita amb la seva població.
8: Demano que Cambrils retiri de forma immediata aquest mercat del Top Manta que el té tolerat i que se l'endugui al centre del municipi, perquè d'aquesta manera se reduiria molt aquesta venda.
7: L'Ajuntament de Cambrils, que té activat un dispositiu especial a la zona des d'abans de Setmana Santa, no s'hi ha volgut pronunciar. Encara que Salou insisteix que no tenen problemes amb el Top Manta, l'últim balanç de la Guàrdia Civil recull l'operatiu que l'estiu passat van fer a la població contra les xarxes de subministrament, en què es van requisar més de 13.000 articles falsificats. Desenes de manters es van revoltar tallant el passeig Miramar.
0: Anem ara a Lleida. L'Ajuntament i la comunitat educativa de Tardareu a la Noguera fan una crida a famílies amb nens en edat escolar del país perquè hi vagin a viure i s'arrelin al poble per garantir en un futur la continuïtat de l'escola. Fa 5 anys hi havia el doble de nens que ara i la tendència a la baixa fa témer el tancament del centre per falta d'alumnes. Per Joan Álvarez.
9: A Tartareu, al municipi de les Avellanes i Santa Linya, no arriben al centenar de veïns. A l'escola hi ha hagut aquest curs 8 alumnes, però 3 marxen al setembre a l'institut. El pròxim curs hi entrarà un nen de 3 anys, per tant n'hi haurà 6. Al poble hi ha 4 habitatges recentment rehabilitats on s'hi pot entrar a viure pagant un lloguer d'entre 300 i 400 euros. L'alcaldessa Lídia Ver fa una crida a famílies amb canalla perquè vagin a viure-hi.
10: Totes famílies són benvingudes. Evidentment, si és una família que ja té una feina, la que sigui, o diu, mira, jo vull muntar un negoci, vull muntar això per aquí, pues millor a vegades, no? Perquè amb el sentit de que no, ja no tenen aquest patiment que trobarem i que no trobarem. Però tothom és benvingut.
9: La directora de l'escola, Judit Sorribes, afirma que el centre és fonamental en la vida social del poble.
11: Dóna vida al poble. Vull dir, nosaltres estem oberts al poble, quan fem festes, quan fem coses, es convida tot el poble, no només a les famílies dels alumnes, sinó que s'ha convidat tothom, tothom és benvingut. O sigui, no només ens coneixem els pares, sinó que ella és la Pepita de Cal, el que sigui, no? O ara ve la Rosa, mira, passa la Rosa a l'hora del pati.
9: Un poble, Tartareu, amb l'economia basada en l'agricultura, situat a uns 20 minuts de Balaguer, la capital de la comarca, i ha tocat d'Àger, al peu del Montsec.
12: Catalunya al dia.
0: L'antiga fàbrica Falbà de Falset al Priorat acollirà la denominació d'origen Montsant i instal·lacions del Consell Comarcal del Priorat i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat. El ple de l'Ajuntament ha donat llum verd a la sessió per convertir aquest antic complex tèxtil situat al centre del municipi en un pol de dinamització social i econòmica. Tarragona, Manel Sastre.
13: L'edifici està tancat des del 2011. L'objectiu del consistori és rehabilitar-lo per fases per concentrar equipaments turístics, serveis administratius, recerca enològica i espais vinculats al sector vitivinícola. L'immoble té més de 4.000 metres quadrats de superfície. A principi d'estiu es preveu ja culminar la primera fase amb l'obertura de l'Espai Vi Paisatge, un centre d'informació turística del Priorat que inclourà un museu immersiu sobre la comarca i l'Oficina Comarcal de Turisme. Carles Brull és l'alcalde de Falset.
14: Estem recuperant un espai emblemàtic que torna a ser útil per Falset i per la comarca, que acollirà iniciatives vinculades al turisme, al vi, a la innovació, a la recerca, a la investigació i als serveis per a la ciutadania. També de generar oportunitats i futur a la nostra comarca, al nostre poble, al nostre municipi.
13: Es preveu que al llarg d'aquest any comencin també els treballs de la seu de l'ADEO Montsant. També s'hi traslladaran les oficines d'atenció a la ciutadania i espais administratius del Consell Comarcal del Priorat. Finalment s'ha cedit una altra part d'aquest espai a l'IRTA Vitec per fer-hi el nou celler de recerca enològica orientat a la digitalització i la sostenibilitat del sector vitivinícola català amb una inversió de més de 4 milions d'euros.
0: Fira Targa arriba a la 46a edició ampliant places i carrers de la ciutat, omplint-los del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació està formada d'una 60 d'espectacles, més de la meitat gratuïts, 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer i una important representació de companyies internacionals de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agrupen en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
15: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
0: Aquesta edició s'inaugurarà amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió sobre la immigració.
15: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: Les entrades per aquesta nova edició es posaran a la venda a partir del dia 17 de juliol.

0: I a Lliure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director Francesc Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Khatib quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.

0: Esport. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquest vespre comença a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el primer partit que disputaran a partir de les 9 del vespre les seleccions de Mèxic i Sud-àfrica. Abans, a 8:15, es farà la cerimònia inaugural. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
2: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa.
1: Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. Mentrestant, la selecció espanyola debutarà dilluns a les 6 de la tarda contra Cap Verd. El director tècnic de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, s'ha referit a la lesió de Lamine Yamal i al seu retorn.
3: I al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
1: En bàsquet, el Joventut va perdre ahir al vespre el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per només un punt de diferència, 118-117, i després d'una pròrroga. Tot i la derrota, l'aler hongarès Adam Hanga destaca el gran partit fet pels badalonins.
4: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también.
1: Ricky Rubio va tornar a ser el jugador més destacat dels badalonins amb 22 punts i 11 assistències. Al segon partit d'aquesta sèrie es jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, el Barça afrontarà avui el segon partit de l'altra semifinal davant el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el base blaugrana Juani Marcos avisa del perill dels canaris.
5: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
1: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els Spurs de Sant Antonio per 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més gran de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge.
0: 3CAT Info.
1: Tornant al futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el suport de la Federació Espanyola de Futbol. I el play-off d'ascens a la primera divisió, el Màlaga es va classificar ahir al vespre per la final en què s'enfrontarà l'Almeria després d'eliminar ahir les Palmes a l'empatar a un al partit de tornada a l'anada. Els andalusos havien guanyat per 0-1.
0: 3CAT Info.
1: El Sant Andreu i el Mataró van quedar ahir eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo, que es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals davant el Ferencváros hongarès després que el partit acabés amb empat a 11. D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos 12-14. I mentrestant, avui comença la final a 4 de la Champions masculina i també a Malta. L'Atlètic Barceloneta jugarà la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès a partir de les 7. L'altra la jugaran el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. I finalment, en atletisme, l'atleta nord-americà Jacob Tharp ha batut aquesta matinada el rècord del món dels 110 tanques a Eugene, als Estats Units, durant els campionats universitaris amb un temps de 12 segons, 75 centèsimes.
0: 3CAT Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora segueixen les cues a la Ronda Litoral, tot i que es comencen a esponjar. Encara hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la Zona Franca en sentit Besòs. Molta densitat també a la Ronda de Dalt des de Trinitat fins a Pedralbes en sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat perquè hi ha hagut un accident. I aturades també a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal i la C33 i la C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat.
0: El Papalló 14 ja ha marxat de Catalunya i en aquests moments vola cap a les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acomiadat el pontífex des de l'aeroport del Prat i ha destacat que, amb la seva visita, Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món. La consellera Núria Parlon convoca per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. Tercer i últim dia de la selectivitat, els estudiants fan avui els exàmens de llengua catalana i literatura i just abans del migdia matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Els alumnes coneixeran les notes el 23 de juny. L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs per segon dia consecutiu. És l'escalada més gran des de l'inici en vigor de la treva fràgil a l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait. Serà amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. Una altra nit de protestes anti-immigració instigades per l'extrema dreta a Irlanda del Nord. La policia ha utilitzat canons d'aigua per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. L'home que un refugiat sudanès va intentar assassinar dilluns està estable a l'hospital. Els treballadors de Nissan voten avui si validen l'acord entre els sindicats i la direcció per rebaixar el nombre d'acomiadaments en l'ERO i elevar les indemnitzacions als afectats. Revifa la polèmica entre Salou i Cambrils per fer front al fenomen del top manta. Coincidint amb l'arribada de l'estiu, l'alcalde de Salou, el tarragonès, reclama a Cambrils una actuació ferma contra la venda il·legal en aquesta zona d'entre els dos municipis. Salvador Sobral, el baríton Ludovic Teiser, la Ludwig Bank, els Pets o Rodrigo Cuevas són alguns dels noms inclosos en la programació 2026-2027 de l'Auditori de Girona.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquest vespre comença el Mundial de Futbol amb el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Abans es farà la cerimònia inaugural. Aquesta és la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i un total de 104 partits. El Joventut perd davant el València la pròrroga per 118-117 en el primer partit de play-off de semifinals de la Lliga ACB. Avui es juga el segon partit de l'altra final entre el Barça i el Tenerife. El Sant Andreu i el Mataró queden eliminats a les semifinals de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, que es disputa a Malta. Mentrestant, avui arrenca la Final Four masculina amb la participació de l'Atlètic Barceloneta.
0: Matí amb alguns plogims al litoral i prelitoral de Barcelona i sud de Girona. Durant la resta del dia el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, l'avió del Papalló 14 ja vola cap a les Canàries després de dos dies de visita a Catalunya. Fa només uns minuts després d'acomiadar el pontífex a peu de pista, el president Salvador Illa ha dit que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món després de la benedicció de la Sagrada Família. Illa també ha defensat la implicació de la Generalitat a la visita del Papa, malgrat que l'estat espanyol és aconfessional.
4: L'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el Papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
0: I en feia aquesta valoració pel país.
4: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
0: Doncs bé, la Sagrada Família ja té venida a la Torre de Jesús. En l'acte principal de la seva visita a Catalunya, el papa Lleó XIV va oficiar ahir la missa i la benedicció de la torre i va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. 8.000 persones van participar a l'acte, que es va tancar amb un espectacle d'il·luminació i drons que va dibuixar al cel la cara de l'arquitecte reusenc. Barcelona té dos des d'avui, un nou punt de llum a 172 metres d'alçada. Ens ho explica la Gemma Bonet.
5: La llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla damunt del cel de Barcelona. En la inauguració, un espectacle de llum i color ha tenyit tota la basílica fins a arribar a dalt de la torre, que projecta ara una llum blanca i brillant. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta de la Sagrada Família amb aquestes paraules.
6: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesus Crist i coronada per la creu.
5: El papa l'ha inaugurat després d'una missa solemne en memòria de Gaudí, celebrada aquest 10 de juny, el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu. En l'homilia, el pontífex ha donat una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia.
7: No podem creer en Jesús i promover la guerra. No podem creer en Jesús i matar a l'innocent. No podem creer en Jesús i abandonar a qui sufre, a qui llora, a qui huye de la misèria.
5: A la missa a la qual hi han assistit les màximes autoritats del país, també Pedro Sánchez, que és la primera vegada que assisteix a una missa com a president del govern espanyol, el cardenal Omella ha fet aquest agraïment al pontífex.
8: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
0: Hi va haver polèmica al final de l'acte de la Sagrada Família. Cantaires de diverses corals que van participar a la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho explica bé una cantaire a 3cat.info.
9: Han començat ja a córrer la veu, a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia afegida, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
0: La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i han assenyalat que la basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
2: 3cat Info.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. El crim d'ahir matí sorprèn perquè va ser al cèntric carrer Balmes i a tocar, a més d'una comissaria de la policia espanyola. L'agressor, a cara descoberta, va disparar a la víctima a boca de canó i va fugir. El crim va ser enregistrat per les càmeres de seguretat de l'exterior de la comissaria. L'autor del crim va fugir cap al barri de Gràcia i va deixar abandonada l'arma del crim en una parada d'autobús. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera Parlon ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: La d'ahir és la sisena víctima mortal per un tiroteig a Catalunya aquest any, la segona en només 4 dies. I avui és el tercer i últim dia de la selectivitat. Més de 45.000 estudiants acaben avui les proves d'accés a la universitat, unes proves que aquest curs mantenen el format de l'any passat i en què finalment no hi ha hagut incidències en la mobilitat, malgrat la visita del papa i la vaga de docents a la Facultat de Biologia de la UB. I tenim a la Sara Canyete.
11: Tot a punt per arrencar aquest últim dia de les proves de selectivitat. Els alumnes ho fan amb l'examen de Llengua i Literatura Catalana. És l'última matèria comuna de la que s'examinen tots els alumnes per igual. Hem parlat amb la Laia, l'Aina i la Jana, que venen de l'Institut Frederic Mistral, abans d'entrar a l'examen, i reconeixen que aquesta no és la prova que més els preocupa.
12: Català no he estudiat gaire perquè també tenim química i llavors he prioritzat química, però català normalment trec un 7, 6, jo amb això ja em conformo.
13: Una mica, però menys que les altres assignatures, perquè és més fàcil normalment.
14: Jo també li he dedicat menys temps de català perquè en comparació amb química s'ha d'estudiar menys, és més fàcil també.
11: Després de l'examen de Llengua i Literatura Catalana, els exàmens continuen amb dos blocs més de proves de matèries d'especialitat, algunes de les més temudes entre els estudiants, com les matemàtiques aplicades a les ciències socials o els exàmens de química. En tot cas, les proves de selectivitat acaben avui i els alumnes coneixeran els resultats el 23 de juny.
0: I una informació que ens acaba d'arribar i és que almenys dues persones han mort i 24 més han quedat ferides en un incendi en un bloc de pisos de Magaluf, a Mallorca. El foc s'ha declarat a la zona d'oci de Punta Ballena. Els ferits han estat evacuats a diversos centres hospitalaris, com l'Hospital Son Espases i Son Llàtzer. 8 dels ferits són bombers, segons han informat els serveis d'emergència.
2: 3CAT Info.
0: 9 i 11 minuts, l'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs per segon dia consecutiu i posen en risc la fràgil treva tècnicament en vigor des de l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrain asseguren que una nena d'11 anys ha quedat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. L'Iran ha avisat que dispararà contra qualsevol vaixell que intenti passar per l'estret d'Hormuz. Washington nega que aquest enclavament estratègic pel comerç mundial de gas i petroli estigui completament tancat. I Trump ha amenaçat amb més atacs contra l'Iran si el règim no accepta aviat un acord de pau. Washington, Oriol Serra.
15: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
16: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
15: Late at night with no lights. Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes.
0: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès, segons els experts. Després d'un temps a l'expectativa, l'organisme ja no esperarà més a reaccionar davant l'increment de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà. Els preus s'han encarit a un ritme del 3% o més als últims mesos a la zona euro, lluny del 2% que té com a objectiu el BCE, i per això està previst que incrementi els tipus en 25 punts bàsics, per tant del 2 al 2,25%. Serà la primera vegada en gairebé 3 anys després de les que va fer arran de la guerra d'Ucraïna. Elisabet Ruiz Dotres és professora de finances de la UOC.
17: L'inflació no s'està controlant en els nivells que el Banc Central li agradaria, i de fet ja en l'última reunió, malgrat hi va haver-hi un acord entre tothom de que els tipus d'interès es mantindrien, sí que es va discutir molt i ja es va apuntar de si continuem així, doncs s'ha de pujar els tipus d'interès, perquè si no la inflació al final es descontrolarà.
0: El dilema és que l'augment de tipus pot comportar un alentiment del consum i per tant de l'economia, i Europa ja hi ha països on el creixement és moderat. De fet, el conjunt de la zona euro va entrar en terreny negatiu al primer trimestre. La decisió d'avui del BCE tindrà un impacte en les hipoteques. L'Euribor, de fet, ja fa temps que dona per descomptat l'augment i en els últims mesos ha anat repuntant i encarint les quotes. Segona nit del Darulge a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones. La ministra britànica per a Irlanda del Nord, Hilary Benn, acusa els internautes d'incitar la violència, uns disturbis amb motivació racista, segons admès. La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta. Ahir la justícia va decretar presó provisional pel refugiat sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'Hospital Londres. Quim Olivares.
18: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
19: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
18: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència.
0: Un quart de deu del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Està sent un matí amb circulació molt complicada a l'entorn més proper a Barcelona. A aquesta hora segueixen les cues a la Ronda Litoral, tot i que es comencen a esponjar. Encara hi ha densitat de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, en sentit Besòs. Molta densitat també a la Ronda de Dalt, des de Trinitat fins a Pedralbes, en sentit Llobregat, per un accident s'ha hagut de tallar un carril que ara ja s'ha reobert. Hi ha aturades també a la B23, a Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal, i a la C33 i a la C58 a Montcada cap al nus de la Trinitat. Un apunt sobre transport públic, perquè ja s'ha normalitzat la circulació a les línies R5 i R50 dels ferrocarrils de la Generalitat. Recordem que patien demores d'uns 5 minuts per l'atropellament d'un senglar.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
20: Durant les últimes hores hem tingut algun ruixat cap a comarques de Barcelona, el Maresme, el Vallès, també el Baix Llobregat, alguna gota també del Barcelonès, a Osona. Són núvols que s'han format i que han descarregat fins a 3 litres gairebé a Montserrat, 2 litres a Can Toni Gros, a Osona, també a Montesquieu, a Osona, 1 litre. A dècimes a Sant Pere de Ribes, també a Sabadell, a Castellbisbal o a Vilanova i la Geltrú. Bé, tot això ha d'anar marxant i el dia quedarà tranquil. A la tarda amb alguns intervals de núvols que es formaran també al Pirineu i al Prepirineu, però en principi el temps ha d'aguantar. Si cau algun ruixat, doncs seria molt, molt, molt puntual, però bé, en principi no se n'esperen. I la temperatura, avui més alta, avui es recupera, les màximes poden arribar on s'enfili més als 31-32. A la costa, valors al voltant dels 26-27 o 28, amb sensació d'humitat, deixar fogó. Bufarà marinades, però quedarà tramuntana residual al nord de l'Empordà. I els propers dies la temperatura puja, demà s'enfila i pujarà una mica més, i més encara dissabte i diumenge. Diumenge alguna màxima podria arribar als 38 a les zones més escalfades del país, cap a Ponent.
2: Tresca Info.
21: Maria, els tens?
22: Oh, fa un any que els preparo.
21: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
22: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
21: O sigui, ja bufo.
22: Bufa! Bufa!
23: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
26: Molt.
25: Tant nostre com dir...
27: Posarem llum?
28: A la foscor.
27: O com dir...
25: Aventureres, aventurers.
26: Ens hi apuntem o què?
27: Què dius?
26: Saps que és molt nostre, també?
29: Sou molt bona gent!
30: Xxt, silenci.
26: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
25: O el Catalunya Ràdio.
31: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
25: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
26: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
25: Molt nostre.
2: 3CAT Info.
0: Un quart de deu i tres minuts, els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'IRO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es preveien, vaja, al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats, i en el cas dels més grans de 54 anys hi haurà un plat de rendes amb millors condicions, segons ha explicat aquesta emissora Juan Carlos Yepes d'UGT.
32: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: L'acord es va aconseguir a última hora del dia, després de consultes, en una reunió maratoniana que va durar gairebé unes 20 hores. Vaga l'empresa de fabricació de màquines de cafè Quality Espresso en contra de l'ERO que afecta 80 persones. L'aturada de 12 hores ha començat a les 6 del matí i coincideix amb una reunió del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació. Mentre dure la reunió, els treballadors es concentraran a les portes dels serveis territorials de treball de Barcelona per fer pressió. La companyia italiana alega pèrdues, però el comitè d'empresa assegura que l'empresa és viable i l'acusa de voler fer una reducció dràstica dels llocs de treball per traslladar la producció a Itàlia. La planta de Quality Espresso fa 75 anys que és a Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: L'alcalde de Salou, el tarragonès, reclama a Cambrils que actuï per acabar amb el tomb mental límit dels dos municipis. L'enfrontament entre els dos ajuntaments per la lluita contra la venda il·legal torna a revifar a les portes de l'estiu. Tarragona, Ricard Boigues.
3: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha aprofitat l'última junta de seguretat local per reclamar a Cambrils que faci alguna cosa per treure els venedors il·legals del passeig que limita amb la seva població.
4: Demano que Cambrils retiri de forma immediata aquest mercat del tomb mental que el té tolerat i que se l'endugui al centre del municipi, perquè d'aquesta manera se reduiria molt aquesta venda.
3: L'Ajuntament de Cambrils, que ha activat un dispositiu especial a la zona des d'abans de Setmana Santa, no s'hi ha volgut pronunciar. Encara que Salou insisteix que no tenen problemes amb el tomb manta, l'últim balanç de la Guàrdia Civil recull l'operatiu que l'estiu passat van fer a la població contra les xarxes de subministrament en què es van requisar més de 13.000 articles falsificats. Desenes de manters es van revoltar tallant el passeig Miramar.
0: Arrenca la 37a trobada empresarial al Pirineu aquest any, centrada en les incerteses geopolítiques i econòmiques i en com les empreses del territori s'hi poden adaptar la seu d'Urgell. Joaquim Albalate.
5: Una trobada que reuneix uns 900 empresaris, la majoria de Lleida i el Pirineu, i que aquest any vol reflexionar sobre el complex context mundial per donar més seguretat a les empreses. Montse Pujol s'estrena aquest any com a presidenta de la trobada.
6: Estem en un moment on la geopolítica està complicada, on hi ha un món en transformació. De tot això dona que els empresaris, que sempre necessitem certeses per poder tirar endavant les nostres empreses, per fer els nostres plans estratègics, estiguem en un moment que no sabem, no?, una miqueta cap on anar.
5: Hi haurà una dotzena de taules rodones i debats amb noms com el president de la Generalitat, Salvador Illa, els exvicepresidents de la Comissió Europea, Josep Borrell i Margaritis Esquinas, o l'exprimer ministre italià, Matteo Renzi, a més de dirigents de multinacionals com Ipra, Naturhaus o Tendam.
6: Portem gent pues, de l'àmbit geopolític, de l'àmbit econòmic, experts que ens donen els seus punts de vista, però també portem gent d'empresa, empreses molt més grosses que les nostres, molt més internacionalitzades, i empreses de dimensions més locals, que són més de Lleida, i així tenim diferents punts de vista per donar eines a l'empresari per a que pugui saber una mica cap on tirar.
5: Entre les novetats hi ha l'avançament dels horaris. Els actes comencen avui al matí i es tanquen demà al migdia. També hi haurà més espais de reunions i connexió entre els assistents.
0: La nova temporada de l'Auditori de Girona proposa una variada programació amb noms com el baríton Ludovic Tesier, Remei de Calafresca, la Ludwig Bank o Salvador Sobral. Girona, Maria Rovira.
7: Amb el lema On viu la música, l'Auditori de Girona programa una cinquantena de propostes artístiques de setembre a juliol que combinen grans noms i la descoberta, l'avantguarda i la tradició. La música clàssica estarà representada en noms com la soprano Serena Sáez o Sondra Radvanovsky, la formació de cambra Quartet Casals o l'Orquestra Sinfònica de Barcelona. En l'àmbit de músiques modernes destaquen noms com Rodrigo Cuevas, Yeray Cortés o el duet entre la cantant portuguesa Lina i el pianista Marco Mezquida. Tampoc hi faltarà l'escena musical catalana amb Marc Pujol, els Catarres o Alosa, entre altres, i propostes familiars com la del Pot Petit.

0: El llibre de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Ens ho explica la Marta Vives.
1: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Khatib quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquest vespre comença a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol amb el primer partit que disputaran a partir de les 9 del vespre les seleccions de Mèxic i Sud-àfrica. Abans, a 8:15, es farà la cerimònia inaugural. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
3: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro Mundial en México estos chicos.
2: Aquesta matinada que ve jugarà el segon partit d'aquest Mundial entre Corea del Sud i la República Txeca. Aquesta Copa del Món serà la més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups que disputaran els seus partits en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits que es tancaran amb la final que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina és la selecció que defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. La selecció espanyola, per la seva banda, debutarà dilluns que ve a les 6 de la tarda contra Cap Verd.
4: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Joventut va perdre ahir al vespre el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València per només un punt, 118-117, i després d'una pròrroga. Tot i la derrota, l'aleu hongarès Adam Hanga destaca el gran partit jugat pels badalonins.
5: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo. Hemos hecho un partidazo. Ganar, perder es otra cosa. Esto pasa en el deporte. Da igual. Igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5. Hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también.
2: El segon partit d'aquesta sèrie jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, el Barça afrontarà avui el segon partit de l'altra semifinal davant el Tenerife. Els de Xavi Pascual, que dimarts van guanyar el primer partit, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el Barça Blaugrana, Juan i Marcos, avisa del perill dels canaris.
6: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
2: El Barça Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només una victòria d'aconseguir el títol al guanyar aquesta matinada els Spurs de San Antonio per 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més gran de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran el primer match ball per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. Tornant al futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. I el play-off d'ascens de la primera divisió, el Màlaga, es va classificar ahir al vespre per la final en què s'enfrontarà l'Almeria, després d'eliminar ahir les Palmes a l'empatar a 1 al partit de tornada. A l'anada, els andalusos havien guanyat per 0-1.
4: 3CAT Info.
2: El Sant Andreu i el Mataró van quedar ahir eliminats a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo que es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals davant el Ferencváros després que el partit acabés amb empat a 11. Sentim Elena Ruiz, jugadora del Sant Andreu.
7: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant el partit, però al final doncs, ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
2: D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos per 12-14. En parla la jugadora mataronina Clara Cambrai.
8: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols, sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, i això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota, hem de mirar què ha passat.
2: I mentrestant, avui a la final a 4, comença la final a 4 de la Champions masculina. També a Malta, l'Atlètic Barceloneta jugarà la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Prorreco italià i l'Olympiacos grec. En handbol, el Barça viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça haurà d'esperar dissabte per saber quin rival es trobarà a la final, després que ahir el Palma guanyés per 6-4 el Pozo de Múrcia i empatés la semifinal a una victòria. I l'atleta nord-americà Jacob Therp ha batut aquesta matinada el rècord del món dels 110 tanques Eugene als Estats Units durant els campionats universitaris amb un temps de 12 segons i 75 centèsimes.
0: Dos quarts de 10 del matí, el Papa Lleó XIV ja vola cap a les Canàries després de tancar la visita a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Reunió d'urgència aquesta tarda al Departament d'Interior amb la cúpula dels Mossos per mirar de reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia encara continua buscant l'autor del crim i l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units de les darreres hores posa en perill la ja fràgil treva firmada al mes d'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait. Trump ha amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. Ho hem conegut fa poca estona, busquen un noi de 16 anys desaparegut des d'ahir al vespre quan voltava amb una moto d'aigua pel golf de Roses a l'Alt Empordà. A més dels equips de salvament marítim i Guàrdia Civil, aquest matí s'hi han afegit els bombers i els Mossos amb un helicòpter. Des d'ara i fins a les 10 també parlarem de com el Mundial de Futbol ha disparat les vendes de televisors, un fenomen que es repeteix davant les principals cites esportives. I recordarem el concert que el Rolling Stone van fer avui fa 50 anys a la Monumental, un concert en plena transició que va anar més enllà del component purament musical. En esports aquest vespre, Audal, comença el Mundial de Futbol amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica.
2: Aquesta Copa del Món és la més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i un total de 104 partits. I se celebra en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà.
0: Matí amb alguns plogims al litoral i prelitoral de Barcelona i sud de Girona. Durant la resta del dia el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Dos quarts de 10 i 2 minuts, com us dèiem, l'avió del Papa Lleó XIV ja vola a aquesta hora cap a les Canàries després de 2 dies de visita a Catalunya. Fa poca estona, després d'acomiadar el pontífex a peu de pista, el president Salvador Illa deia que Catalunya s'ha tornat a fer un lloc al món després de la benedicció de la Sagrada Família. Illa també ha defensat la implicació de la Generalitat en la visita del Papa, malgrat que l'estat espanyol és aconfessional. Aeroport del Prat, David Àngela.
9: Just després de la sortida del Papa, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la participació de l'administració en aquesta visita que, segons ell, compleix els criteris d'un estat aconfessional.
10: L'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el Papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
9: Per Salvador Illa, la visita del pontífex ha donat visibilitat a Catalunya a nivell mundial. Ahir, segons el president, des de Catalunya, des de Barcelona, des de la Sagrada Família, es va il·luminar el món.
10: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
9: Sobre la presència del català durant la visita del Papa i sobre la polèmica sobre els 600 cantaires que portaven estelades, el president Illa defensa que el Papa ha mostrat la seva sensibilitat amb la realitat catalana i que ahir es va respectar el programa establert.
0: L'últim acte del Papa va ser la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Lleó XIV va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat, com dèiem, el principal acte de la visita del Lleó XIV a Catalunya, en què hi van participar unes 8.000 persones, una inauguració que es va tancar amb un muntatge espectacular que va culminar quan desenes de drons de colors van formar la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra i es va formar la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El Papa Lleó XIV va venir a la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
11: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Gesù Crist i coronada per la creu.
0: El Papa va inaugurar la torre de 172 metres d'alçada després d'una missa solemne en memòria d'Antoni Gaudí, el mateix dia en què feia 100 anys que va morir l'arquitecte. A l'homilia, el Papa va insistir en el seu missatge pacifista i de rebuig a la hipocresia.
12: No podem creure en Jesús i promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
0: La cerimònia la van seguir les màximes autoritats del país i de l'Estat a l'exterior, i a través de pantalles gegants milers de persones van gaudir també d'aquest moment històric.
13: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
14: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, sí, sí, tanto.
15: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Estem molt pendents de l'ampli dispositiu de recerca aquest matí al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, per trobar un noi de 16 anys que ahir a la tarda va llogar una moto d'aigua amb uns amics i va desaparèixer. L'han estat buscant tota la nit i no se'n sap res. Girona, Fèlix Martín.
16: Van ser els mateixos amics i des de l'empresa de lloguer de les motos d'aigua que van alertar el 112 perquè quan van tornar a port no havia arribat. L'operatiu de recerca es va iniciar entre les 8 i les 9 del vespre, amb un ampli desplegament de salvament marítim, la Guàrdia Civil i Mossos. No l'han trobat i des de primera hora d'aquest matí s'hi ha afegit també un helicòpter dels Mossos i els bombers que rastregen la costa. El noi desaparegut té 16 anys i amb 3 amics més van llogar un passeig amb motos d'aigua amb monitor. Van sortir de Cala Canyelles, a la zona de l'Almadrava de Roses, però el jove va indicar que tenia algun problema amb el vehicle i va dir que tornava al port. Quan els seus companys hi van anar, van constatar que no havia arribat i es va activar l'alerta.
0: Estarem molt pendents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta mateixa tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. El crim d'ahir al matí sorprèn perquè va ser al cèntric carrer Balmes i ha tocat una comissaria de la policia espanyola. L'agressor a cara descoberta va disparar la víctima a boca de que no hi va fugir. El crim va ser enregistrat per les càmeres de seguretat de l'exterior de la comissaria. L'autor del crim va fugir cap al barri de Gràcia i va deixar abandonada l'arma del crim en una parada d'autobús sota de la Marquesina. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera Parlon ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals, declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
0: La d'ahir és la sisena víctima mortal per un tiroteig a Catalunya aquest any, la segona en només 4 dies. La mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. Això ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, mai va parlar dels maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen, de només un mes de vida, fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat però amb mesures cautelars i el nadó està ara com ara sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs per segon dia consecutiu i posen en risc la fràgil treva tècnicament en vigor des de l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrain asseguren que una nena d'11 anys ha quedat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. L'Iran ha avisat que dispararà contra qualsevol vaixell que intenti passar per l'estret d'Hormuz. Washington nega que aquest enclavament estratègic pel comerç mundial de gas i petroli estigui completament tancat i Teheran amenaçat amb més atacs contra l'Iran si el règim no accepta aviat un acord de pau. Washington, Oriol Serra.
18: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
19: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara

0: d'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i els problemes de navegació a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units és víctima d'un efecte boomerang per culpa de la guerra que ell mateix va iniciar. Trump volia una rebaixa dels tipus d'interès per estimular l'economia i ha pressionat reiteradament la Reserva Federal perquè l'aprovés. Fins i tot va promoure la candidatura del nou president de la Fed, Kevin Warsh, amb aquesta idea. La propera reunió de la FED és dimecres que ve, però amb la inflació disparada es fa difícil que s'aprovi una rebaixa que aniria en contra de la lògica de la política monetària. Bill Gates testifica davant del Congrés dels Estats Units que relacionar-se amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein va ser un error i nega haver abusat mai de ningú. Gates sosté que mai va tenir cap indici que Epstein participés en conductes criminals i abans de començar la seva compareixença a porta tancada va dir que esperava que el seu testimoni ajudés les víctimes d'aquest financer multimilionari.
1: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi al comitè a trobar justícia per les víctimes.
0: Els documents publicats per l'administració nord-americana indiquen que Gates i Epstein es van reunir repetidament després de la condemna del financer el 2008 i inclouen fotos de Gates amb dones convidades a les festes del condemnat. Epstein va ser el cervell d'una de les xarxes de tràfic sexual de menors més grans i notòries del món. Va utilitzar la seva immensa fortuna i influència per captar i abusar de desenes de noies menors d'edat.
2: 3CAT Info.
0: La venda de televisors es dispara pel Mundial de Futbol que comença avui. Joan Carles Calvet, president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, diu que és habitual en qualsevol cita esportiva global.
3: Sempre que hi ha una venda d'aquests, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra televisió.
0: Els experts en consum aconsellen als clients que retinguin preus recents i els comparin, sobretot per evitar els preus dinàmics, un mètode en augment en el comerç per internet. Esther Lorente és advocat experta en dret de consum.
4: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
0: Malgrat l'augment, el Gremi de Comerciants assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè al cap de l'any la facturació acaba sent similar a dels altres exercicis. I avui es compleixen 50 anys des que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, en plena transició. El periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregues recullen el llibre Black and Cat, la història d'una actuació convulsa amb Marc Ruiz.
5: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Guy Mercader al mateix lloc on 10 anys abans ho havien fet els Beatles. Però les circumstàncies havien canviat molt. L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
6: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant les llibertats. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
5: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregues retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregues en les quals es poden van veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental. Novell explica que la policia va reprimir els fans que intentaven seguir el concert des de fora o que s'intentaven colar.
6: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i tot algunes van entrar els agents dins de la Monumental, van colpejar a gent que estava dins, gent que estava fora i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
5: El moment també és tens per als Rolling Stones, que intentaven decidir cap on anaven.
6: El guitarrista els ha plegat, el Mick va plegar, proven diferents guitarristes, finalment els que han rombut, però és un moment d'incertesa musical també.
5: El llibre és ple de crítiques de l'època. La premsa especialitzada del Regne Unit va enfonsar el disc que presentaven, Black and Blue, i també la gira. La revista britànica Enemy el descrivia com una decepció de proporcions gegantines. El repertori estava molt bé, incloia èxits com Honky Tonk Women, Hey Negrita, Angie, You Can't Always Get What You Want, It's Only Rock and Roll and I Like It, Brown Sugar o Jumping Jack Flash, entre d'altres. Però no va agradar la proposta d'uns Rolling Stones que miraven de reinventar-se i de trobar el seu lloc en un món musical en què grans bandes de rock com Led Zeppelin vivien el seu declivi mentre naixia el punk amb grups

0: Clash, Sex Pistols o Ramones.
1: El rock, com s'entenia aleshores, estava en un cert descrèdit. No era la música que ajudava a canviar les coses, sinó que no era més que un espectacle d'oci.
0: I a Catalunya també va arribar aquesta decepció. Això suma't al fet que Gai Mercader va haver de canviar la ubicació del concert i a pujar el preu de les entrades a 900 pessetes, molt car per l'època, va generar molt de rebuig a la premsa generalista.
2: 3:15 del matí, fem un cop d'ull al trànsit i a la previsió del temps. Per tant, actualitzem dades, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquesta hora comença a millorar la circulació a l'entorn de Barcelona. Tot i això, encara hi ha densitat amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la zona franca direcció Besòs i a la ronda de dalt des de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. Hi ha aturades també a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal, a la C16 d'entrada a la ronda de dalt i a la C33 i la C58 a Montcada cap al nus de la Trinitat. Transport públic, a Rodalies hi ha demores destacades a la línia R11, el tren de Barcelona-Sants que havia d'arribar a Portbou a les 10:42, circula amb 30 minuts de retard, i el de Sant Vicenç de Calders que havia d'arribar a Lleida a les 10:25, ho fa amb 40 minuts de demora.
2: El temps. Enric Agut.
4: Fins a mig matí encara pot caure algun ruixat molt puntual entre la Selva, el Maresme, també el Vallès Oriental, però els núvols es van trencant. Hem tingut alguns plogims a comarques de Barcelona que han deixat, i també a la Selva, que han deixat a tot estirar valors de 2,5 litres, 3 litres en alguns indrets, per exemple, a Montserrat, també 2 litres a Can Toni Gros, a Osona, també la mateixa comarca, a Montesquí, 1 litre, i gairebé 1 litre a Sant Pere de Ribes, o mig a Sabadell. Al migdia a la tarda més sol, alguns intervals de núvols a comarques entre Girona, nord de Barcelona i Pirineu Oriental, i la temperatura que avui puja algun grau més, la temperatura avui puja, i per exemple, per pujar xifres, Lleida pot arribar als 31 o 32 graus, Tortosa als 31, Tarragona 27, també Barcelona o Girona al voltant dels 27-28, al Pirineu valors de 23 a moltes de les poblacions, Viella a les portes dels 20. Aquest divendres la temperatura encara pujarà més, ja cap de setmana serà ben càlid, la temperatura s'enfilarà més.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. A Lleida, l'entitat solidària Superant Fronteres engega un nou projecte sanitari a Gàmbia, on han començat els treballs per construir un centre d'assistència primària i maternitat a la localitat d'Omorto, a Toca del Senegal. Per recollir fons, aquest vespre han organitzat un sopar solidari amb la participació de 8 reputats cuiners locals. Lleida, està a la Busoms.
5: Fa 2 anys ja van portar al país africà un carregament de material i també ambulàncies que aquí havien esgotat la vida útil, tot plegat destinat a 5 hospitals de zones aïllades i amb l'objectiu principal de millorar la salut materno-infantil de la població. Ara l'ONG, impulsada per Mossos i professionals d'emergències, vol anar més enllà amb la construcció d'un nou equipament que donarà servei a una àrea de 55.000 persones, amb la previsió que estigui acabat a finals de l'any que ve. Ens ho ha explicat David Mora, portaveu de Superant Fronteres.
6: I per què allà? Doncs, primer perquè no hi ha cap mena d'infraestructura i perquè en aquella part del món, les zones rurals, doncs pateixen uns índexs de mortalitat materna i infantil terribles.
5: També vol ser un centre per a la prevenció de la mutilació genital femenina. El pressupost és d'uns 70.000 euros i el promouen amb altres ONGs i entitats locals. Neix com a centre d'assistència primària, però amb la vista posada a convertir-se en un hospital que formi part de la xarxa pública del país a través d'un acord que ja han signat amb el govern gambià i també amb espai per a la cooperació.
6: Una casa per acollir voluntaris que puguin anar a fer els seus voluntariats, les seves col·laboracions puntuals. Allà estem parlant dels metges, infermeres, de qualsevol especialitat.
5: De moment s'ha construït el pou d'aigua que ha d'abastir el centre i s'està acabant de tancar el recinte. Avui el sopar solidari es farà a la pista de la Panera de Lleida, on es podran degustar les creacions de 8 cuiners de Ponent que s'han sumat a la iniciativa.
2: L'antiga fàbrica Falba de Falset al Priorat acollirà la denominació d'origen Montsant i instal·lacions del Consell Comarcal del Priorat i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat. El ple de l'Ajuntament ha donat llum verd a la sessió per convertir aquest antic complex tèxtil, situat al centre del municipi, en un pol de dinamització social i econòmica a Tarragona, Manel Sastre.
7: L'edifici està tancat des del 2011. L'objectiu del consistori és rehabilitar-lo per fases per concentrar equipaments turístics, serveis administratius, recerca enològica i espais vinculats al sector vitivinícola. L'immoble té més de 4.000 metres quadrats de superfície. A principi d'estiu es preveu ja culminar la primera fase amb l'obertura de l'espai Vi Paisatge, un centre d'informació turística del Priorat que inclourà un museu immersiu sobre la comarca i l'oficina comarcal de turisme. Carles Brull és alcalde de Falset.
8: Estem recuperant un espai emblemàtic que torna a ser útil per Falset i per la comarca, que acollirà iniciatives vinculades al turisme, al vi, a la innovació, a la recerca, a la investigació i als serveis per a la ciutadania. També de generar oportunitats i futur a la nostra comarca, al nostre poble, al nostre municipi.
7: Es preveu que al llarg d'aquest any comencin també els treballs de la seu de la DEO Montsant. També s'hi traslladaran les oficines d'atenció a la ciutadania i espais administratius del Consell Comarcal del Priorat. Finalment s'ha cedit una altra part d'aquest espai a l'IRTA Vitec per fer-hi el nou celler de recerca enològica orientat a la digitalització i la sostenibilitat del sector vitivinícola català amb una inversió de més de 4 milions d'euros.
2: La campanya Compra i Descobreix Catalunya arriba aquest juny a la 16a edició per promocionar el comerç de proximitat i donar a conèixer el territori. Enguany hi participen 22 municipis de les 4 demarcacions catalanes, entre els quals el de Pont de Suert, que ha acollit la presentació oficial. La iniciativa vol reforçar el paper del petit comerç, especialment en zones de muntanya com el Pirineu, on aquests establiments són clau per mantenir vius els pobles. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
9: La campanya estrena aquest any el lema Compra a prop, arriba lluny. Explica com funciona Mònica Rocabado, coordinadora de la iniciativa.
10: Durant tot el mes de juny, totes les persones que van a comprar les botigues adherides dels 22 municipis que som organitzadors, per cada compra se li dona una butlleta per entrar en un sorteig. I què guanyen? Pues es guanyen experiències d'un o dos dies en cadascun d'aquests 22 municipis.
9: Els premis inclouen escapades, visites culturals, activitats de natura i propostes gastronòmiques repartides pels diferents municipis participants. Juan Antonio Serrano, del Patronat de Turisme de Lleida, destaca que la iniciativa no només ajuda els establiments locals, sinó que també promou el descobriment d'altres territoris i fomenta la cohesió entre municipis.
11: Que es facin coses al Pirineu sempre són molt importants i molt benvingudes. I el bo que té aquesta xarxa és que municipis d'altres zones, de Girona, de Tarragona, de Barcelona, vinguin també i coneguin la nostra realitat, perquè al final Catalunya som tots i Catalunya és molt variada.
9: La campanya es mantindrà activa fins al 30 de juny.
12: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquell soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
13: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
12: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Fira Targa arriba a la 46a edició omplint places i carrers de la ciutat del 10 al 13 de setembre. Sota l'EMA celebrem. La programació està formada una seixantena d'espectacles, més de la meitat d'ells gratuïts. 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer i una important representació de companyies internacionals de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agrupen en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
14: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
2: Les entrades per aquesta nova edició es posaran a la venda a partir del dia 17 de juliol. I l'actual directora artística del TNC, Carme Portachalí, inaugurarà la temporada vinent de la Comèdia Francesa, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les Criades de Jean Genet. La representació inaugural serà el 17 de setembre al Teatre de l'Ateneu de París. Després, l'obra passarà a representar-se a la Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per la institució. Portachalí ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És un somni extraordinari, realment és un somni parlar a la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comèdia Francesa és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb el qual és graciós.
2: El muntatge que es veurà a París tindrà un equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comèdia Francesa. I encara afegirem que Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. És doctor en filosofia i llicenciat en història de l'art i fins ara dirigia la Via Reina Centre de la Imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015, quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat. Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia, bona hora. Aquest vespre comença a Ciutat de Mèxic el Mundial de Futbol, amb el primer partit que disputaran a partir de les 9 del vespre les seleccions de Mèxic i Sud-àfrica. Abans, a 8:15, es farà la cerimònia inaugural. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
16: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de futbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable para muchos de nosotros. Histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
7: El Mèxic-Sud-Àfrica és el partit inaugural. Aquesta matinada que ve jugarà el segon partit d'aquest mundial entre Corea del Sud i la República Txeca. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació per primera vegada de 48 seleccions repartides en 12 grups, que disputaran els seus partits en 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En total es jugaran 104 partits, que es tancaran amb la final, que es disputarà el pròxim 19 de juliol a Nova York. L'Argentina, recordem, és la selecció que defensa el títol aconseguit a Qatar el 2022. La selecció espanyola, per la seva banda, debutarà dilluns que ve a les 6 de la tarda contra Cap Verd.
13: 3CAT Info.
7: En bàsquet, el Joventut va perdre ahir al vespre el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB a la pista del València, per només un punt de diferència, 118-117, i després d'una pròrroga. Tot i la derrota, l'aler hongarès Adam Hanga destaca el gran partit fet pels badalonins.
17: Lo que quiero transmitir es súper orgulloso del trabajo lo que ha hecho el equipo, hemos hecho un partidazo. Ganar, perder, es otra cosa, esto pasa en el deporte. Da igual, igual si ganamos, diría lo mismo, ¿no? Al final es una serie de mejor de 5, hay que ir a partido a partido. Yo creo que hemos demostrado que podemos ganar contra ellos también.
7: El segon partit d'aquesta sèrie jugarà novament a València demà divendres. Mentrestant, el Barça afrontarà avui el segon partit de l'altra semifinal davant el Tenerife. Els de Xavi Pasqual, que dimarts van guanyar el primer, tornen a jugar avui al Palau Blaugrana. Tot i la còmoda victòria del primer partit, el Barça Blaugrana, Juan i Marcos, avisa del perill de l'equip canari.
18: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
7: El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Mentrestant, a l'NBA, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol. Al guanyar aquesta matinada els Spurs de San Antonio 107-106. Els novaiorquesos han aconseguit la remuntada més gran de la història de la competició, ja que perdien de 29 punts a l'inici del tercer quart. Ara els Knicks dominen la final per 3-1 i tindran la primera oportunitat per aconseguir el títol la matinada de dissabte a diumenge. Tornant al futbol, el Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició que han fet conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i que compta amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. Mentrestant, el play-off d'ascens a la primera divisió, el Màlaga es va classificar ahir al vespre per disputar la final en què s'enfrontarà l'Almeria després d'eliminar ahir a Les Palmes a l'empatar 1 en el partit de tornada. A l'anada, els andalusos havien guanyat per 0-1.
13: 3CAT Info.
7: I en waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró van quedar eliminats ahir a les semifinals de la final a 4 de la Champions femenina que es fa aquests dies a Malta. L'actual campió, el Sant Andreu, va perdre la primera semifinal a la tanda de penals amb el Ferencváros després que el partit acabés amb empat a 11. En parla la jugadora del Sant Andreu, Helena Ruiz.
19: Ha sigut un partit molt intens, no? Ja sabíem que Ferencváros era un equip molt dur, hem estat tota l'estona per davant el partit, però al final doncs ens han igualat i al final hem arribat als penals i no ens hem pogut emportar, però bueno, sí que és un cop dur, però ens hem de tornar a aixecar per divendres emportar-nos el bronze i tornarem a estar per tornar a lluitar un altre cop com ho hem fet avui.
7: D'altra banda, el Mataró també va perdre la segona semifinal davant l'Olympiacos per 12-14. La valoració la fa la jugadora mataronina Clara Cambrai.
20: Jo crec que han estat superiors, només queda felicitar-les i aprendre d'aquest partit. No ha estat malament en atac, al final hem fet 12 gols. Sempre diem que fent 10-12 gols podem guanyar els partits si defensem bé, però n'han fet 14, i això és el que... En una semifinal, 14 gols no et poden donar una victòria. Per tant, ara estem tristes i acceptem aquesta derrota. Hem de mirar què ha passat.
1: I mentrestant, avui comença la final a 4 de la Champions masculina, també a Malta. L'Atlètic Barceloneta jugarà la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès a partir de les 7 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran el Prorreco d'Itàlia i l'Olympiacos de Grècia. I en handbol, el Barça viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana hi disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte els blaugranes s'enfrontaran a l'Aalborg danès en les semifinals.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
2: La música que necessites. Música.
1: 104.6 FM.

0: ens queda.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.

que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa.

Informa, diverteix-te, il·lusiona, gaudeix. Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
2: No trobaràs res millor.
1: Ràdio Argentona.
0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina si no?
3: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 0624, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
2: Música.
0: La que més sona.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: Un vi pa una discoteca amb una ampolla.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Después de un par de vueltas, aquí estamos otra vez en la misma

0: Europeu a punt de pujar els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: D'aquí un quart d'hora el Banc Central Europeu apujarà previsiblement els tipus d'interès. És el que apunten tots els analistes i serà la primera pujada des del 2023, Nadàlia Ramon.
2: L'objectiu és frenar la inflació derivada de la guerra de l'Orient Mitjà, el perill que aquesta mesura freni encara més una economia que ja dona senyals de debilitat.
0: Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Tot i que el creixement econòmic cada cop és més lent, el Banc Central Europeu sembla que avui decideix moure fitxa pel temor que la inflació continuï creixent. L'augment dels preus supera el 3% a l'eurozona, per sobre del topall òptim del 2%. La crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà marcaran si en un futur hi haurà noves pujades de tipus.
0: Mentrestant, anem a l'origen de la notícia. L'Iran ha tancat completament l'estret d'Hormuz i adverteix que l'alto el foc vigent des de l'abril comença a tenir molt pocs sentits.
2: Per segon dia ha seguit, els Estats Units continuen atacant l'Iran, que ha respost amb bombardejos a bases americanes a Jordània, Bahrain i també a Kuwait.
0: De la política, els casos Zapatero i Leire passen factura al PSOE, que cau amb força en intenció de vot, segons el CIS.
2: Si avui es fessin eleccions generals, el PSOE encara les guanyaria, segons aquest organisme, però amb només 4 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, menys de la meitat del marge que el baròmetre li havia donat anteriorment. Vox seria tercera força i a Catalunya Esquerra baixaria i Junts pujaria lleugerament.
0: Mentrestant, aquí, la visita del Papa ha estat un èxit segons el govern i l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'oposició independentista demana explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família perquè portaven estelades i volien cantar els segadors.
2: Sentiu el president Salvador Illa i Josep Rius, de Junts.
4: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
5: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
0: El Papa, mentrestant, per cert, ja és a les Canàries en una visita molt centrada en la crisi migratòria.
2: Precisament avui diverses entitats socials han reclamat ampliar el període per acollir-se al procés de regularització extraordinària de migrants, que en teoria s'acaba el 30 de juny, per garantir que tothom hi té dret i s'hi pot accedir.
0: I mentrestant, a Roses, els equips de rescat busquen un noi de 16 anys desaparegut ahir quan anava en moto d'aigua a Girona. Núria Pereira.
6: Se l'està buscant per mar i a primera línia de la costa en una zona molt extensa que va des de Roses fins a l'Escala i Torroella. Una de les hipòtesis dels bombers és que els corrents hagin fet que arribi a algun punt de la costa, ja que no se l'ha trobat ni a ell ni a la moto d'aigua. Amb tres amics van llogar els vehicles per una excursió aquàtica. Ell hauria tornat abans per algun problema i ja no se l'ha vist més.
0: És dijous 11 de juny. Avui s'acaba la selectivitat. Ho fa aquesta tarda amb els exàmens de dibuix tècnic, història de l'art, literatura castellana i química, entre altres, després d'un matí en què els estudiants han fet l'última prova comuna, llengua i literatura catalana. En general, Sara Canyete, ha estat una selectivitat que molts alumnes han trobat assequible.
7: Una selectivitat on no hi ha hagut grans polèmiques i on no s'ha detectat cap dispositiu electrònic en aquest pla pilot amb controls aleatoris que s'ha estat fent durant aquests 3 dies. Aquest matí, de fet, ja es notava en l'ambient molt més relaxat que els alumnes ja ho tenien a tocar i amb la feina feta amb aquestes proves de selectivitat tancades, ara han d'esperar fins al 23 de juny que coneixeran els resultats.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui Marta García, que comença el Mundial de Futbol i va per llarg.
8: Va per llarg perquè és el primer de la història amb 48 seleccions. Això vol dir 104 partits. Està organitzat per 3 països diferents i amb noves normes. Repassarem els últims detalls de la competició. En bàsquet, segon partit de les semifinals de l'ACB amb el Barça, que juga avui contra el Tenerife després que ahir la penya va perdre. I també tenim Champions de Waterpolo, Fórmula 1, handbol i ciclisme.
0: Sabíem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra.
9: Doncs hem de parlar del transport públic perquè tenim diverses incidències destacades a Rodalies. La circulació està interrompuda a les línies R2 Nord i R11 per l'atropellament d'una persona a l'estació de Cardedeu. També hi ha una incidència a l'R4, hi ha demores de més de 30 minuts. Només hi ha per hora i sentit 2 trens entre Martorell i Terrassa i un tren entre Martorell i Vilafranca.
0: I ara temps pel temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb un panorama, Francesc Mauri, avorrit.
11: Sí, cada cop més bona tarda perquè el temps s'estabilitza i, de fet, ja demà, aquesta tarda encara no, però sí demà, el sol serà l'únic protagonista. Demà, quatre núvols matinals a la Costa Daurada, demà a la tarda pràcticament cap núvol a Catalunya, dissabte en principi cap núvol, si n'hi ha algun seria ben poca cosa, i diumenge sol també, però a la tarda algun ruixat al Pirineu. I sobretot la calor, que va cap amunt avui i els pròxims dies, i tocarà sostre el diumenge, quan es podran superar els 35 en alguns punts propers a Ponent.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen gairebé 6 minuts de les dues, en falten, per tant, 9 per saber què fa el BCE amb els tipus d'interès. I si no hi ha canvis d'última hora, el que ha de fer el Banc Central Europeu és apujar aquests tipus d'interès. Serà el primer cop que ho fa en gairebé 3 anys amb l'objectiu de frenar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. L'anunci es farà públic, com dèiem, d'aquí ben pocs minuts, a un quart de 3, però els experts ja ho donen per fet. Pronostiquen un augment moderat del 0,25, cosa que situaria els tipus d'interès al 2,25%. I el que acostuma a passar quan pugen els tipus és que les hipoteques i els crèdits s'encareixen, cosa que pot perjudicar el creixement econòmic. Connectem amb Brussel·les. Bruno Fortemires.
3: Sí, hola, bon dia. I per això la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén Estany, apunta que el Banc Central Europeu actuarà amb cautela.
12: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, no sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
3: De fet, l'economia de l'eurozona ja dona símptomes de debilitat perquè creix a un ritme molt lent, però al Banc Central Europeu encara li provoca més nervis la inflació. Per culpa de la crisi energètica, els preus de l'eurozona han pujat més d'un 3%, per sobre del topall òptim del 2%, i vol actuar ara per evitar que passi el mateix que amb l'esclat de la guerra a Ucraïna.
12: El Banc Central Europeu té molta por d'arribar tard, com li va passar ja a l'any 2022. A l'última vegada que va haver-hi un IPC, una inflació al 8%, el Banc Central Europeu va arribar tard, i aleshores va haver de fer 10 pujades seguides.
3: La incògnita és saber si ara també hi haurà més pujades de tipus. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, creu que encara trigarem a saber-ho.
13: Jo penso que ens haurem d'esperar una mica després de l'estiu per veure si realment el Banc Central Europeu continua decidint pujar el tipus d'interès.
3: Dependrà de si baixa la inflació i la guerra a l'Orient Mitjà hi tindrà molt a veure.
0: Doncs sobre el terreny el que està passant en aquesta guerra a l'Orient Mitjà és que tenim una nova escalada que torna a posar a prova l'alto al foc. És des del principi una treva fràgil, des que es va aprovar a l'abril, les últimes hores, però l'Iran i els Estats Units s'han continuat atacant, intercanviant atacs per segon dia més a més consecutiu. El règim de Teheran assegura que la treva ha quedat a la pràctica sense efecte, però al mateix temps les negociacions continuen. Jordi Baró.
14: Els últims atacs de l'Iran han estat contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrain asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. Pel que fa als Estats Units, han atacat al sud de l'Iran i han disparat contra un vaixell quan intentava exportar petroli per l'estret d'Hormuz, causant la mort de 3 mariners de nacionalitat índia. L'autoritat marítima de l'Iran ha decidit, en resposta, tancar de manera completa l'estret. Malgrat el clima de tensió, diverses informacions de fonts iranianes i europees apunten al mateix temps que els esforços entre Washington i Teheran per tancar un acord de pau s'han intensificat.
0: I tensió també en aquest cas diplomàtica entre Israel i Turquia. Recep Tayyip Erdogan assegura que la campanya militar d'Israel al Pròxim Orient ha arribat tan lluny que ja amenaça el seu país, Turquia. Per la seva banda, Benjamin Netanyahu titlla el president turc de dictador antisemita. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre els dos països. Anem ara a Jerusalem. Jordi Brascó.
15: Bon dia. Turquia ha decidit aquesta setmana abandonar la seva posició al segon pla, que fins ara havia mantingut durant els més de 3 mesos de guerra a l'Orient Mitjà, i el seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha pujat el to.
16: Netanyahu ve...
17: Els atacs de Netanyahu i la seva xarxa d'assassins a Síria i al Líban han arribat a un punt en què amenacen Turquia igual que aquests dos països germans.
15: La resposta de Netanyahu via Twitter cataloga Erdogan de dictador antisemita. A més, l'acusa d'haver comès un genocidi contra el poble kurd, de donar suport a Hamas i d'oprimir el seu poble, a més d'empresonar els seus rivals polítics. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre turcs i israelians. La primera va arribar després d'aquestes paraules del ministre de l'Interior turc, Mustafa Çiftçi.
18: Igual que hem presenciat l'alliberament de Damasc, Alep o Karabakh, si Déu vol, algun dia també veurem l'alliberament de Jerusalem.
15: Durant dècades, països aliats, Turquia i Israel van començar a distanciar-se a principis de segle i la guerra a Gaza va accentuar la seva actual enemistat. Erdogan considera Netanyahu el principal obstacle per a la pau regional i busca acords amb d'altres països de la regió, ahir mateix amb Aràbia Saudita, per minimitzar la influència d'Israel al Pròxim Orient.
0: Doncs així és com tenim el món, ara mirem com tenim la política. Perquè avui hem sabut que els casos Zapatero i Leire Díaz passen factura al PSOE, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Guanyaria les eleccions generals si es fessin ara, però amb l'estimació de vot més baixa des de fa un any. Recula 5 punts en un mes i retalla només 4 punts la distància amb el PP, Pilar García.
19: Sí, el PSOE obtindria poc més del 31% en estimació de vot, el percentatge més baix des del juliol de l'any passat amb l'esclat del cas Cerdán. Mentre el PP, en segona posició, amb un 27%, té el millor resultat en un any. I la diferència amb els socialistes, que el maig era d'11 punts, ara és de només 4. Vox recula lleugerament, mentre Suma i Podem pugen unes dècimes. Esquerra té una reculada important en estimació de vot, 7 dècimes, una quarta part, i Junts millora mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijóo com a preferit a president. I com a principals preocupacions dels ciutadans, l'habitatge es manté al capdavant, al darrere hi ha l'economia i després la immigració i escala posicions, en quart lloc, la corrupció i el frau, que puja 9 punts.
0: A més d'aquestes dades, Pilar, també hem conegut un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials sobre Aliança Catalana i Vox. El vot antiimmigració és el que fa créixer aquestes formacions i els ciutadans trien entre l'un o l'altre en funció de si se senten espanyols o catalans.
19: Sí, això explica una particularitat de Catalunya, que en un mateix sistema polític convisquin dues formacions d'extrema dreta i poden captar votants d'altres partits, això sí, sempre que la immigració passi a ser el primer punt de preocupació. Javier Martínez Cantó és autor de l'estudi.
20: Si aquesta persona considera que la immigració és un dels problemes, és més probable que canvi el seu vot de Junts o d'Esquerra cap a Aliança? Si el que consideren és que el conflicte nacional és el tema important, en el cas d'antics votants d'Esquerra no té cap efecte, en antics votants de Junts el que fa és que es queden en Junts.
19: El perfil del votant d'Aliança i Vox és el mateix, segons l'estudi, un home d'uns 40 anys amb estudis mitjans.
0: Ara falten 2 minuts per un quart de tres, fem una pausa per la publicitat i a la tornada ja us podrem dir, ja us podrem confirmar si el BCE, com diuen tots els pronòstics, ha pujat els tipus d'interès.
1: Catalunya migdia.
10: Vols estudiar una enginyeria?
21: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
10: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
21: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
22: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament.
23: Ostres.
22: Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
23: No.
22: I a més es posa a diluviar.
23: No t'ho creus.
22: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
24: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
25: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
26: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
4: Catalunya migdia.
0: Ara és un quart de tres. I procurem que passi cada dia, i avui també ha passat. La notícia amb què hem començat aquest informatiu és certa, és de veritat. El Banc Central Europeu acaba de confirmar que puja els tipus d'interès i que, per tant, els deixa el 2,25%. Ha pujat un quart de punt. És la primera pujada en 3 anys i, com us hem explicat fa uns minuts, aquesta decisió del Banc Central Europeu és per la inflació que està pujant a tota la Unió Europea per culpa d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Ara el que caldrà veure és quins efectes té aquesta pujada de tipus d'interès al conjunt de l'economia, que no va gaire bé. I mentrestant, el Papa Lleó XIV ja és a les Canàries, ha marxat de Catalunya a primera hora d'aquest matí. Després d'acomiadar-lo a peu de pista, el president Salvador Illa ha dit que està convençut que després de la benedicció d'ahir, Catalunya ha recuperat la seva influència internacional.
5: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
0: És el balanç positiu del president. Junts, Esquerra i la CUP, però, reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans que acabessin la seva actuació, Albert Prat.
6: El dispositiu de seguretat del temple va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere de les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, un himne que no estava inclòs al programa oficial. Per això, quan els tocava sortir a fora per interpretar la peça de la benedicció, la policia se'ls va endur per la porta del darrere i els va encerclar fins al final de l'acte, tal com explicava just després la Montse, una de les cantaires a Catalunya Ràdio.
7: No ens han deixat participar a l'acte, que havíem preparat i que havíem estudiat i que... És que ens han tancat a l'altra banda del carrer.
6: I arran d'aquests fets, els partits independentistes volen que s'aclareixi qui va donar l'ordre de treure els cors adults.
8: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
6: És Josep Rius, el portaveu de Junts, que ja ha demanat a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara. El primer a qui se li ha preguntat per aquesta polèmica ha sigut el president Salvador Illa a primera hora i ha passat de puntetes.
5: Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert.
6: Però el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha justificat la decisió fent servir el mateix argument que ha donat l'organització de la Sagrada Família.
23: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
6: Per cert, segons l'Ajuntament, 180.000 persones van sortir ahir als carrers de Barcelona per veure el pontífex, bàsicament la gran majoria al recorregut del Papa Mòbil.
0: Mentrestant, com us dèiem, el Papa ja és a les Canàries i ha fet una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària. Hi han participat persones migrants, treballadors i voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Toni Fortesa.
15: Durant l'acte, el Papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
27: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes quan ja han ocurrido.
15: En la seva intervenció també ha demanat a les administracions, a la societat i a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen.
27: La dignitat humana exige vies legals i segures, rescate i assistència, cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos serios de acogida e integració i polítiques que permeten a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
15: L'acte s'ha celebrat al port on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. Aquelles imatges van fer la volta al món. Avui, al voltant de l'escenari, hi havia 3 caiucos i una creu construïda amb la fusta d'una de les embarcacions utilitzades en aquestes travessies.
0: Precisament avui us expliquem també que les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el proper 30 de juny. I alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Des del govern espanyol no donen dades de quantes persones ja han fet els tràmits quan falten poc més de 15 dies perquè acabi aquest procés, Marriera.
3: La vicepresidenta de la taula del tercer sector, Laura Valenzuela, avisa que s'estan trobant moltes barreres administratives i tràmits burocràtics i els més afectats són col·lectius com persones sense llar, extutelats, persones amb discapacitat o les treballadores de la llar. Les principals incidències tenen a veure amb el padró, com explica Valenzuela.
4: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?, garantista.
3: També alerta que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i la bretxa digital és una altra barrera per gran part d'aquests col·lectius.
0: I precisament avui l'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres per deportar migrants a l'estranger construïts pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània, però ha avisat que s'hi hauran de respectar els mateixos drets fonamentals que existeixen dins les fronteres comunitàries. Demà entraran en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació a l'estranger. Tornem a Brussel·les, Bruno Fortea.
9: Sí, i el que diu l'advocada general és que, tot i estar fora de la Unió Europea, en aquests centres s'han de complir les mateixes normes comunitàries. Els migrants han de tenir garantit el dret a la defensa i a la vida privada. Per tant, l'estat italià, en aquest cas, hauria de pagar el viatge dels advocats d'ofici fins als centres de deportació i garantir que dins d'aquestes instal·lacions les converses entre els migrants i els seus lletrats siguin secretes. Els migrants també tenen dret a quedar en llibertat tan bon punt s'acabi el seu període previst d'internament, però l'advocada general de la Unió Europea avisa que tots aquests drets no queden prou blindats, tal com està redactat l'acord entre els governs italià i albanès. Diu que hi falten normes clares. Això no és cap sentència definitiva. Ara els jutges europeus hauran de resoldre-ho, però acostumen a seguir aquestes conclusions que publiquen els advocats generals.
0: Això dins la Unió Europea, mentrestant fora, s'estén la por entre la comunitat d'immigrants a Belfast, a Irlanda del Nord, després d'una segona nit d'aldarulls. Tot i que hi havia més desplegament policial, no s'han pogut evitar els incidents originats arran d'un intent d'assassinat dilluns per part, suposadament, d'un refugiat sudanès. Les autoritats britàniques admeten obertament el caràcter racista d'aquest episodi i posen el focus en les xarxes socials. Londres, Quim Olivares.
11: Hola, bon dia. Una dotzena de policies ferits i 16 detinguts entre els joves emmascarats que van llançar pedres, ampolles i algun còctel molotov contra la policia que els barrava el pas cap a un hotel que allotja sol·licitants d'asil als afores de Belfast. És el balanç de la segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord de menor intensitat que els de la nit de dimarts. Els canons d'aigua i un major desplegament policial han aturat els atacs racistes, com ha explicat Hilary Benn, ministra d'Irlanda del Nord, en una entrevista a Sky News.
12: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes.
13: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
11: La policia i la classe política té clar que personatges de l'extrema dreta han encoratjat i coordinat a través de les xarxes socials aquesta violència. Hi han circulat llistes amb adreces d'on viuen els demandants d'asil o de negocis gestionats per immigrants. El multimilionari i propietari de la xarxa X, Elon Musk, ha repiulat diversos missatges amb la localització d'algunes de les protestes. El govern britànic ha anunciat que la setmana que ve presentarà una legislació al Parlament per obligar les empreses de les xarxes socials a eliminar el contingut il·legal.
0: Per cert, sobre el Regne Unit ha dimitit per sorpresa el ministre de Defensa, John Healey, que ho ha anunciat a través d'un escrit a les xarxes socials on revela que el motiu és el desacord en el pla d'inversions a llarg termini en el seu àmbit. Considera que en un moment d'amenaces creixents cal destinar més diners a la defensa i acusa el primer ministre i el ministre del Tresor de falta de voluntat política. Així hem arribat a un quart i mig de tres. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb Roses, amb l'Alt Empordà, per saber com va la recerca d'un jove de 16 anys desaparegut ahir mentre anava amb moto d'aigua.
14: Catalunya migdia.
1: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem l'energia.
24: Catalunya migdia.
0: I us ho dèiem, un noi de 16 anys de Roses a l'Alt Empordà està desaparegut des d'ahir a la tarda quan va llogar una moto d'aigua amb uns amics. Va tornar abans, sembla que sol, i ja no se l'ha vist més. La recerca va començar ahir mateix al vespre. Girona, Núria Pereira.
10: Hola, bon dia. El 112 va rebre l'avís cap a les 8 del vespre quan els responsables de l'empresa van veure que el jove de 16 anys i veí de Roses no apareixia a la zona de la urbanització de Santa Margarida, on havia arribat la resta del grup. Algunes fonts apunten que el noi desaparegut podria haver alertat d'algun problema mecànic a la moto i va tornar abans i sol al port esportiu. En canvi, des de la família diuen que es podria haver quedat sense combustible. Salvament Marítim fa la recerca per mar i els bombers amb uns 50 efectius per la costa en una zona extensa. Des de la zona de l'Almadrava i Canyelles, on se'l va veure per última vegada, fins a l'Escala i Torroella, perquè els corrents l'haurien pogut portar lluny. Sentim el cap de l'operatiu dels bombers, el sotsinspector Pol Artau.
14: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa. Per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors, és que la deriva més probable és cap a la zona de l'Escala i Torroella.
10: Ell i tres amics més havien llogat l'excursió amb les motos d'aigua. De fet, la normativa permet conduir motos d'aigua a partir dels 16 anys amb la supervisió d'un monitor i amb el permís dels pares. En el dispositiu de recerca també hi participen la Guàrdia Civil, la Policia Local de Roses, agents rurals i la Creu Roja.
0: Atenció avui també a això. L'any passat van augmentar un 50% les denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys. Van ser 1.766. Això equival a 5 denúncies cada dia i, a més, 7 persones van morir. Una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència, Mònica Mas.
16: Sí, així ho constaten des de l'entitat Alzheimer Catalunya, que ha atès 220 persones maltractades en 5 anys, 3 quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil habitual és el d'una dona d'uns 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
17: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
16: Els detonants que afavoreixen aquests maltractaments són els que descriu la caporal dels Mossos d'Esquadra, Ana Hernández.
18: L'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola, que normalitzi aquestes situacions de maltractament com a no tan greus pel fet doncs, de seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla, o fins i tot a la persona cuidadora. No? La cohabitació, que a dia d'avui cada cop està més de moda, et genera de la víctima.
16: Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats.
0: I la llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia ha arribat al Congrés. La majoria de la cambra acaba d'aprovar la iniciativa que va aprovar l'abril al Parlament i que posa límits als recursos que es poden posar als tribunals. Un debat que ha tingut lloc pocs dies després que el papa es pronunciés des d'aquest mateix hemicicle en contra del dret a una mort digna. Madrid, Dani Sanveja.
19: Hola, bon dia. Tot i la bona acollida del seu discurs, les paraules d'allò 14 no han tingut prou ressò. La majoria de la investidura, la mateixa que el 2021 va aprovar el dret a l'eutanàsia, ara ha donat llum verda a la proposta del Parlament per impedir que els recursos judicials puguin allargar-ne l'aplicació. És l'estratègia dels grups ultraconservadors en casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia i que les entitats a favor del dret a morir dignament veuen com una manera cruel d'allargar el patiment. El que avui han defensat 3 diputats catalans davant de l'imitació cicle és agilitzar estos recursos. Només es podran interposar davant de la mateixa instància judicial de cada comunitat. La decisió serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Sentim Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
20: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat
2: ha expressat el seu desig.
7: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
8: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
19: Però tant el PP com Vox, contraris a l'eutanàsia, creuen que això suposa treure garanties a persones que consideren que el que necessiten és assistència mèdica i psicològica. Antonio Román, diputat popular.
20: Señorías, cuando existe la posibilidad de corregir un error, las garantías son importantes. Pero cuando no existe ninguna posibilidad de corregirlo, las garantías son imprescindibles.
19: Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer el dret de les famílies a recórrer l'eutanàsia si la seva vinculació és estreta. Ara la iniciativa ha passat el primer filtre al Congrés i seguirà la seva tramitació.
0: Heu sentit el senyal als horaris de 2:45. Continuem al Congrés perquè també s'ha aprovat una reforma legal per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura els dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents. El canvi legal, que encara ha d'anar al Senat, ha sortit endavant amb els vots del PSOE, el PP, Junts i el PNB. Segons dades del Departament de Justícia, el 2025 es van registrar 677 agressions. Tània Tàpia, bon dia.
21: Bon dia. Era una reivindicació històrica del col·lectiu i els iguala, per exemple, els policies. A més, dona la mateixa condició també al personal laboral de les presons i preveu indemnitzacions si són agredits. Per això, Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. Marta Madrenes.
22: Catalunya no estem per obeir i pagar.
21: Esquerra hi està en contra perquè no posa el focus en la reinserció, diu, i proposa avançar la jubilació o reforçar les plantilles. Pilar Vallugera.
25: Estem aprofundint en els principis de populisme punitiu, de coerció.
21: El PP diu que no és el millor moment per votar-li res al PSOE, que ha presentat la mesura, però que ho fa pels treballadors. Al gener el Parlament va aprovar una norma en la mateixa línia, però aquesta modificació està per sobre i blinda l'aplicació total d'aquesta condició legal d'autoritat.
0: I ara ens farem algunes preguntes. Per exemple, sabríeu identificar una anàfora o sabríeu fer un comentari de text basat en dos filòsofs occidentals sobre la frase de Nietzsche, Déu ha mort? Són algunes de les proves que han sortit en aquests exàmens de selectivitat que s'acabaran aquesta tarda. Molts estudiants, de fet, ja han acabat i els últims ho faran a les proves d'aquí uns minuts. Després dels últims exàmens, fins ara no s'han registrat incidències i, per cert, no s'ha detectat cap dispositiu electrònic en aquests controls aleatoris que s'han fet aquests dies i que han estat notícia. A primera hora, els estudiants avui s'han examinat de l'última matèria comuna, llengua i literatura catalana, que ha protagonitzat un fragment de l'arbre domèstic de Pere Caldés i una adaptació d'un article sobre com els microplàstics afecten la salut. Sara Canyete.
26: Sí, els estudiants en general han sortit tranquils de tots aquests exàmens, menys dels de matemàtiques, tant el de matemàtiques que es va fer ahir com el de matemàtiques aplicades a les ciències socials que ha acabat fa una estona. A primera hora han començat amb aquest examen de llengua i literatura catalana, com bé deies, i també han sortit tranquils. Veurem què diuen els resultats, perquè l'any passat, de fet, català va ser la matèria comuna que va registrar la nota més baixa. Hem demanat a tres dels estudiants, a la Cristina, en Gerard i la Jana, que ens comparessin la prova de castellà i la de català, i això és el que ens han dit.
28: Castellà va ser més fàcil.
29: Per què?
28: Perquè era més tipus test i a català havies d'explicar més. Ja entra més literatura.
30: Que a castellà, com hi havia més ABC i més això, doncs pot ser més assequible i pot ser més intuïtiu si no et saps alguna cosa.
29: I castellà no era molt difícil, però a català sí que tenies que mirar més temes de literatura, els verbs, que també hi ha algun verb que flipes una mica.
26: En tot cas, el dia 23 de juny sabran els resultats i a principis de juliol es fa la primera assignació de places a la universitat.
0: 23 de juny,
26: Exacte.
0: Per Revetlla de Sant Joan, tocarà celebrar o cremar-ho tot. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada, la cultura.
31: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
32: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
2: No, te'n falta una.
1: Ah, clar, la del tot costa.
2: Doncs som-hi, convocatòria.
3: Ahora bien lo bonito, atacantes.
2: Marc Crosas.
1: Natàlia Arroyo.
2: Gemmarí Dongu.
1: Bruna Vilamala.
2: Damià Abella.
1: Laia Codina.
2: Ion Vaquero.
1: Ilia Sánchez.
4: I amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units. Tot el mundial.
1: El tot costa.
3: Momento, seguimos.
4: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el mundial. Catalunya migdia.
5: Sentiu això. Així sonen els tres primers prototips de les campanes que va començar a dissenyar Gaudí per col·locar-les a la Sagrada Família. Se sentiran aquest vespre a la plaça Catalunya en el concert 84 campanes, una peça que interpretarà la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Marin Aslop. Aquest matí l'assajaven. Serà la primera vegada que se sentiran els sons que l'arquitecte va imaginar per la Basílica Montse Camps.
6: Sí, l'obra està inspirada en la recerca que ha fet Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Basant-se en la documentació que conserva la universitat i dels dissenys originals de les torres, ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes de nova forma que va idear Gaudí i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys a les torres de la façana del Naixement.
7: El que volia era que el temple aquest, era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
6: I el resultat és un sistema musical per l'exterior únic, segons Santana.
7: És un instrument únic i nou, i ningú haurà tocat mai. És un invent tan bo que a nivell orquestral doncs, també es pot fer servir com un instrument, no? Té moltes possibilitats.
6: El concert 84 campanes és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Sieri i és gratuït amb reserva prèvia.
5: El Jove Teatre Regina, referent dels espectacles pel públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre el Marta Vives.
8: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar en català de la ciutat i del país. Mariona Campos n'és la directora.
9: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
8: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que com vam avançar aquí a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
9: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
8: El Jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
5: Miquel Barceló s'esplaia com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. La mostra que obre avui reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys, Montse Mas.
10: Són criatures marines, verdures, paisatges africans i fins i tot un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
11: Aquest lletre ferit són xilografies però brutals. Xilografies fa ratllant com el dinòdio, no? I aquí està fent una serra mecànica com la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
10: La mostra, que inclou gran format i llibres d'artista, és fruit de la col·laboració amb el mestre gravador Joan Roma i es pot visitar a la galeria del carrer Bailén fins a l'octubre. L'artista no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions. Tres dones l'han acusat d'agredir sexualment tres treballadores. Valeria Obereda.
12: Segons ha avançat el periòdico, la detenció va ser ahir a la tarda, després que les tres dones de 24, 26 i 30 anys presentessin les denúncies. Una per violació, mentre la dona estava semi-inconscient després d'una festa a la Paloma, i les altres per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La investigació segueix oberta per si es presenten més denúncies.
5: I avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona. Va ser un moment molt tens, en plena transició. El periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, publicat per Enderroc, la història d'aquesta actuació convulsa, Valeria.
12: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Gai Mercader. L'11 de juny del 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
13: Hi havia un pol entre l'antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol de que les coses havien de canviar i era una fita històrica important.
12: La policia havia encerclat la Monumental per demostrar qui manava encara als carrers. Va fer càrregues contra els assistents i va llançar pots de fum des de l'exterior. La premsa generalista també va criticar el preu de les entrades. 900 pessetes molt cares per l'època.
0: Catalunya migdia.
5: Deixem el que passava fa 50 anys i ens ocupem del que passa avui, del que passarà avui aquest vespre. Avui és el dia 1 del Mundial de Futbol més llarg de la història, tot a punt a l'estadi Azteca, on es disputa, Marta García, el partit inaugural.
2: Un partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica a partir de les 9 hores d'ací i ja de matinada Corea-República Txeca. Comença l'espectacle.

0: Ara ho dèiem, ha arribat el dia. Comença el Mundial de Futbol, el primer organitzat per tres països diferents. Ho fa avui amb un partit inaugural en este estadi Azteca que enfrontarà Mèxic amb Sud-àfrica. Sònia Gelmà, ja està tot a punt?
1: Hola, bon dia. Doncs efectivament, tot a punt per aquest debut mundialista, per aquesta inauguració entre Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, davant més de 80.000 persones. És la reedició del partit inaugural del Mundial 2010, tot i que aleshores l'anfitrió era Sud-àfrica. Van empatar a un i el seleccionador, curiosament també el de Mèxic, també era Javier Aguirre, que viurà el seu tercer Mundial a la banqueta en tres etapes diferents, un fet que considera molt especial.
2: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México, estos chicos.
1: A la nómina dels mexicans, per ser

0: Ritual, durant aquest Mundial ens ensenyarà tots els jugadors titulars i suplents encarats al cercle central a l'estil del que veiem durant els minuts de silenci previs als partits.
1: Doncs demà sentirem aquest himne del Mundial, ja que l'estrenen avui. La cançó que sentiu de fons sí que és esta cançó que ara deia la Sònia, la de Shakira, que és la cançó oficial. I Sònia, estem davant del primer Mundial amb 48 seleccions, el primer amb tantes, que fa aquesta primera fase. Vaja, la fase és... Tot el Mundial té fins a 104 partits. Jo els primers de la primera fase ni els he comptat perquè en són una muntona. Però, Sònia, què té d'especial aquest Mundial?
0: Bé, primer de tot això, més partits que mai a la història. Aquest Mundial passa de 32 a 48 seleccions que lluitaran per ser aquesta final del 19 de juliol a Nova Jersey, i amb una ronda extra, la de 700 de final, més partits, això vol dir també més seus, 16 ciutats repartides en els 3 països anfitrions, 11 a Estats Units, 3 a Mèxic i 2 a Canadà. Amb una nòmina tan àmplia de seleccions hi han entrat 4 debutants: Curaçao, el país més petit en superfície i en població en jugar un Mundial de futbol, Cap Verd, Uzbekistan i Jordània. Entre les favorites no hi ha tanta novetat: Argentina com a vigent campiona, i a partir d'aquí França, Espanya, Portugal i fins i tot Anglaterra com aspirants, sense oblidar la Brasil d'Ancelotti. En total, 1.248 jugadors que hi participaran, també més que mai, 11 d'ells catalans, 9 que representaran Espanya i 2 que ho faran amb el Marroc, i un seleccionador també català de Balaguer, Robert Martínez, que dirigirà una de les favorites, Portugal. Un Mundial espectacular, això sí, restringit a privilegiats. Hi ha hagut moltes queixes pels alts preus de les entrades. A les últimes hores, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha defensat que és una experiència única i que rebaixar els preus propiciaria que les entrades es venguessin a mercats secundaris i que, per tant, els diners que es treuen de les entrades no anirien íntegrament al futbol. I allò que sempre defensa, que després això va cap al futbol més modest.
1: Doncs ara que has nomenat Marroc, un jugador que no disputarà este Mundial amb la seva selecció, amb el Marroc, és l'ex del Barça Abde, que s'ha fet una lesió al genoll en l'últim amistós contra Noruega. I este també és un Mundial amb noves normes d'arbitratge que pretenen reduir o eliminar les pèrdues de temps, fent aixina que el joc siga més fluid, Montserrat Raya.
2: La norma anomenada Vinicius es podrà sancionar amb targeta vermella un jugador que es confronti amb un rival amb la boca tapada. És una conducta que consideren dolenta. La norma sorgeix arran de l'actuació de Prestiani del Benfica cap a Vinicius de Madrid a l'eliminatòria de Champions al febrer. Es redueix de 8 a 5 segons el temps del porter per posar en joc la pilota i es limita a 5 segons en les sortides des de la banda. Serà pilota per a l'equip rival o llançament de córner si és el porter qui s'allarga. Un dels canvis més radicals: les substitucions de jugadors s'hauran de fer en 10 segons com a màxim, i si un jugador necessita atenció mèdica haurà d'esperar un minut per tornar al camp. Es vol evitar quan el porter simula que està lesionat perquè els jugadors puguin parlar amb l'entrenador a la banda. Els jugadors s'hauran de quedar al camp. I el VAR, el videoarbitratge, podrà revisar les segones targetes grogues per a un jugador que siguin incorrectes, un llançament de córner mal assenyalat i si se sanciona o expulsa un jugador equivocat.
1: Doncs l'arrencada del Mundial ha disparat la compra de televisors, ho heu sentit bé. Molts aficionats decideixen canviar la tele ara, justet per poder veure els partits en un nou aparell. Marcos García, normalment més gran i més avançat.
3: Sí, és habitual que això passi, coincidint amb grans cites esportives, aprofitant que les marques fan promocions especials en aquestes dates. Joan Carles Calvet és el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics.
4: Sempre que hi ha un event d'aquest, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest pic de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra tota la vida.
3: Això sí, no t'animis prou amb el mòbil, amb el navegador, perquè diuen els comerciants que els compradors retinguem els preus recents i que els comparem per allò que sembla a vegades de les falses ofertes, dels preus dinàmics. Per tant, si no tens molt clar quan venia aquella tele que tu vols fa 10 dies, ara no la compris. Espera't, el Gremi de Comerciants assegura que tot plegat és compres anticipades perquè al cap de l'any la facturació, poc o molt, acaba sent similar a la d'altres exercicis sense Mundial.
1: I ara entrem en territori bàsquet, semifinals de la Lliga CB en joc, amb la Penya i el Barça com a protagonistes que busquen la final. I avui és el torn dels blaus.

0: gran és que tornen a jugar en casa després, vaja, volem posar el 2-0 en l'eliminatòria, Ernest Macià.
1: Doncs sí, un 2-0 que deixaria el Barça només un partit de la final. Molta gent pensa que avui, al ser un partit totalment diferent del de l'altre dia, al capdavall, és veritat que el Barça va guanyar de 23, però és un 1-0 a l'eliminatòria. El Tenerife sortirà amb moltes més ganes per buscar l'empat. Sempre ens havien dit en el bàsquet que els partits importants en un playoff a 5 són els dels dies imparells, perquè sempre t'avances, diguem-ne, en el marcador, però per a Xavi Pasqual, potser també perquè ha de motivar els seus jugadors, no, l'important és avui, el segon partit de l'eliminatòria. Xavi Pasqual.
2: El partit més important de play-off, de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
1: Hem de dir que el Tenerife, el rival del Barça, és veritat que ha fet bons fitxatges, però també és veritat que els últims 14 partits, inclòs a Lliga Regular, encaixa 18 punts més per partit. D'aquí la baixada dels tinerfenys que el Barça aspira a aprofitar, Marta.
0: Doncs este partit Barça-Tenerife a partir de les 8 el podreu seguir amb la transmissió pel canal digital. Ahir, Ernest, la sisa joventut no va començar amb bon peu i va perdre en la Fonteta davant el València Bàsquet.
1: Sí, va perdre tot i així després d'una pròrroga 118-117 i amb un recital increïble de la penya, de triples i també de joc individual de jugadors com per exemple Ricky Rubio, 22 punts i 11 assistències, un números equiparables doncs als que es fan molts bases de l'NBA, tot i que aquí les assistències són més fiables, allà es comptabilitzen de manera molt més laxa, però esclar, a l'altra banda hi havia el base dominicà Montero que amb 27 punts i 8 assistències i d'altra banda Cameron Taylor, l'ex del Girona, que va fer 19 punts i 11 rebots, doncs van acabar donant la victòria d'un partit que semblava que la penya tenia guanyat. Guanyava de 5 punts, quedant 2 minuts, però el València el va acabar aixecant. Escoltem a Guillem Vives.
3: Bé, un partit que se'ns ha escapat al final per detalls, però l'hem competit molt, de tu a tu, i crec que hem fet un partit per estar orgullosos. Crec que tot el que havíem parlat amb el poc temps que teníem ha sortit com prevèiem, i ells al final ens han ficat cistelles de mèrit per endur-se'l, però amb la satisfacció de que he fet un gran partit, hem tingut molta energia i recuperar-nos per la següent, que tornarà a ser un partit de molt ritme.
0: I un apunt més, el bàsquet Girona ha fitxat l'eslové Alias Kunch a la pivot que firma per una temporada, i l'Unix Girona ha fet oficial que la fins ara capitana Marta Canella no segueix en l'equip després de vestir la samarreta les últimes 3 temporades. Ara fem una pausa i després... Remuntada històrica dels Knicks en l'NBA.
4: Catalunya migdia.
5: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
6: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en Business, Arquitectura, Enginyeries, Intel·ligència Artificial, Filosofia, Arts Digitals i Animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, La Salle Campus Barcelona.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a cala meva mare, Olot.
7: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
9: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en totes les conserves Isabel, Albo i Cuca. Compren una i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Baltasar Garzón, el pare Apel·les.
8: I les mamarats és A Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: I ara vos ho diem, en l'NBA els Knicks de Nova York dominen la final davant els Spurs de San Antonio per 3 victòries a 1 i estan a només un triomf, per tant, de l'anell. I tot això després de protagonitzar la remuntada més destacada en la història de la competició, perquè els locals han arribat a perdre de 29 punts a l'inici del tercer quart, però han acabat imposant-se per 107 a 106, completant la remuntada més gran de la història de les finals de l'NBA. La jugada decisiva s'ha produït a només 1,2 segons del final. I amb tot això, ara la sèrie viatjarà cap a San Antonio, on se disputarà el cinquè partit la matinada de dissabte, hora catalana. Els Knicks només necessiten una victòria més per conquerir el seu primer títol des de l'any 1973. Malta acull estos dies la fase final de la Champions de Waterpolo. En la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta disputa avui les semifinals contra el Ferencváros hongarès de Vitobac.
3: Els mariners afronten el repte de jugar contra el campió de les dues últimes edicions, però amb la confiança de la impecable trajectòria europea prèvia. L'Atlètic Barceloneta s'ha plantat per segon any consecutiu a la final a 4 de Malta amb molt bones sensacions i amb menys pressió que altres anys. Ho destaca el jugador mariner Unai Biel.
4: L'any passat sí que ens veiem favorits, sabíem que érem un millor equip que el Novi i que hauríem d'haver guanyat. Això sí que té un pes i crec que aquest any és al revés. Anem amb el Ferencváros, que és el campió de les últimes dues edicions, i ens veiem capaços de guanyar i ens veiem molt bé.
3: L'equip de Fran Fernández, això sí, tindrà la baixa capdalt de l'hongarès Vince Bigbari per lesió. A les 7, doncs, l'Atlètic Barceloneta Ferencváros, primera semifinal, i a les 9, la segona, que enfrontarà el Prorreco italià amb l'Olympiacos grec. Pel que fa a la competició femenina, ahir doble decepció catalana amb eliminacions de Sant Andreu, que defensava el títol, i Mataró, a les semifinals. Les andreuenques van cedir els penals contra el Ferencváros després d'empatar a 11 en un duel que van anar dominant en el marcador principalment. El Mataró, per la seva banda, va caure enfront de l'Olympiacos per 12-14, un marcador ajustat, però amb les matronines a grans trets sempre a remolc.
2: I ja teniu disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio que dirigeix Isaac Vilalta, i on esta setmana anem aclarint la presència de ciclistes catalans a la pròxima edició del Tour de França, que Isaac comença d'ací a 3 setmanes.
5: Doncs sí, ja sabem que per primera vegada després de 8 edicions consecutives no hi serà Marc Soler, que tal com vam avançar a Catalunya Ràdio, encara s'està recuperant de la caiguda que va tenir el Giro d'Itàlia ara fa un mes. De fet, el de Vilanova i la Geltrú encara no ha pujat a la bicicleta des d'aleshores i està pendent de passar més proves la setmana que ve. Marc Soler es perd així un Tour que passarà justament per Vilanova a la segona etapa. A Ràdio Volta destaquem que, com a mínim, 2 ciclistes catalans del Caja Rural sí que seran al Tour. I encara n'hi podria haver algun més. Entrevistem Marc Vilanova, preparador personal de Jean Castellón, ciclista lleidatà del Caja Rural, que està completant una gran Dauphiné i que és a la prellista de l'equip navarrès per al Tour. La decisió definitiva la sabrem ben aviat.
2: El Barça d'handbol viatja esta vesprada cap a Colònia, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Tot a punt, Ramon Salmurri, per intentar aconseguir una nova corona europea.
6: L'equip aterra a les 8 del vespre a Düsseldorf i d'allà agafa un autocar de mitja hora fins a Colònia. És la 8a Final Four consecutiva del conjunt blaugrana després d'una temporada impecable, amb una sola derrota. El Barça encara aquesta Final Four, que és gairebé un torneig per si mateix, amb totes les esperances del món. Diu Ludovic Fàbregas, al tot costa, que Barça-Alborg i Fuchs de Berlín-Magdeburg són els 4 millors equips d'aquesta temporada. Per mi, honestament, els dos alemanys i el Barça un punt per sobre. Dissabte, la semifinal a les 6 de la tarda contra l'Alborg danès, el Barça, que arriba molt bé de forma en un any de canvis, però que ha exhibit una gran regularitat.
7: Crec que tenim molta confiança ara mateix i de nou guanyen partits i títols. Crec que ajuda, no? Hem estat capaç de mantenir, no?, aquest nivell, així que molt bo per l'equip i no esperàvem potser aquest nivell, però molt millor per nosaltres, molt millor pel Barça i pels jugadors també de poder tornar a Colònia una vegada més.
2: Esta entrevista a Ludovic Fàbregas esta vesprada en el Tot Costa, el Barça d'handbol que se'n va esta vesprada i Ramon Salmurri que també fa les maletes cap a Colònia per explicar-nos-ho tot juntament amb el Sergi Camps. I en el circuit de Barcelona-Catalunya també està tot a punt perquè diumenge se disputa el Gran Premi de Fórmula 1. És la setena prova del calendari mundial que seguirà també sense perdre's cap detall Oriol Rodríguez.
5: L'activitat ja comença avui al circuit de Barcelona-Catalunya, d'aquí una estona amb les rodes de premsa per part dels pilots. També avui alguns aficionats ja seran avui a la tarda al circuit per presenciar ben a prop els seus ídols, tot això en paral·lel amb el que passa al Fan Village de la plaça de Catalunya. I aquest 2026 també és un any especial pel català Pedro Martínez de la Rosa. Fa 20 anys que va aconseguir el seu únic podi en un gran premi de Fórmula 1 a McLaren.
0: Bé, amb molta il·lusió, molt de carinyo. Va ser un moment molt important en la meva carrera esportiva, sobretot perquè com a pilot, quan comences ja en el karting o quan estàs començant, sempre estàs somiant en fer un podi, no? I aleshores, en aquell moment vaig fer un segon. En aquell moment jo vaig pensar, bueno, és el primer de molts, al final va ser un, i per tant en el pas dels anys he après a valorar-ho més, a disfrutar-ho en la distància temporal i amb molt de carinyo.
5: L'activitat a la pista comença demà a partir de 13:45 amb la primera sessió d'entrenaments lliures.
2: I què més m'expliques, Marcos?
1: Una d'atletisme i una de mercato. Atletisme, rècord, Jacob Tharp als 110 tanques, Eugene, Estats Units, campionats universitaris, temps de 12 segons i 75 centèsimes. Una passada. I mercat de futbol i futsal, a l'Espanyol femení renova Ari Domènech i a Santa Coloma l'Indústries anuncia el fitxatge d'Eric Pérez. Dilluns el presenten.
2: Doncs fins així la informació esportiva d'este dijous 11 de juny. Ara vos deixem amb la segona hora del Catalunya Migdia, avui amb Joan Volta.